0: En el que portem de 2026, el 72% dels cotxes matriculats a Catalunya ja són electrificats. Els que dominen el mercat, de moment, són els híbrids no endollables. Catalunya també és líder en punts de recàrrega amb més d'11.000 places.
1: El cotxe elèctric que es preveu doncs, com aquest futur, però és veritat que encara, malgrat aquests punts de recàrrega, són conegudes no?, les demandes dels que tenen un cotxe elèctric que estan molt concentrades en determinats llocs, aquests punts de recàrrega.
2: No és fàcil, diuen, jo no ho sé, perquè no tinc ni carnet, però...
1: Tu no tens carnet, Susana?
2: No. Seria molt mala conductora, crec que li faig un favor a la societat.
1: No, home, no. I tu, Vicenç, tens carnet o no tens carnet?
0: Jo sí que en
1: tinc. Ah, tu tens carnet. Tu ets com els... De fet, tu tens carnet, però hi ha molts joves d'avui dia que no en tenen, de carnet.
0: Sí, vull dir
1: que...
0: també,
2: jo sóc una avançada, al meu temps.
1: Ets una avançada, Susana, o sigui, que això de l'edat. Doncs res, tu, amb el Dia Mundial del Vehicle Elèctric arribem pràcticament a 7:45. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
2: Si vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls el 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
5: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: ha vuelto a utilizar Feijo.
1: Las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta. La degradación de su proyecto afecta ya a los niños de este país.
0: Y está justo ahora mismo Josué Coello, el Partido Popular, hablando del spray de pimienta.
2: Y Aymar, justo en este momento, está preguntándole la diputada Sofía Acevedo a la vicepresidenta Yolanda Díaz y le ha dicho que las mujeres y las niñas en Ceuta van con gas pimienta.
0: Es un recurso recurrente. El PP sabe que el spray de pimienta es ancla retórica que a todos los españoles, cuando lo escuchan, cuando lo visualizan en su cabeza, les activa esa sensación de seguridad. Y ahora mismo está contestando a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
3: Invasores, señorías, son seres humanos que vienen a este país porque tienen razones y hambre, señoría. Es una crisis humanitaria y esos y ustedes, señoría, lo que están haciendo, que es lo más grave que he visto por el Partido Popular, es llamar a los niños invasores. Pero no solo eso, señoría, es que están gobernando con los que dicen que los cacemos uno a uno, señoría. Le digo más, señoría, ¿ha visto lo que ha pasado ayer? ¿Ha visto lo que ha pasado ayer? ¿Ha visto lo que ha pasado ayer, que han agredido, disparado a un niño, señoría? ¿Ha visto lo que ha pasado hace dos días? Que han agredido a una menor, señoría.
0: Ha disparado a un niño, es que alguien desde un coche disparó con una escopeta de balines a un crío y le dio en la frente, cerca del ojo, a un chaval de los que estaba viviendo en la calle con su familia. El spray de pimienta como significante de la política de oposición. Mariola.
4: Desde luego que va a ser todo lo que tiene que ver con la emigración y vinculado a la idea de seguridad, como estás señalando, va a ser uno de los ejes vertebrales que van a dominar el discurso en términos de clave electoral. Y creo que la verdad es que los partidos de izquierda van a tener que esforzarse mucho para poder explicar el valor positivo que implica la migración en nuestro país y en Europa, las necesidades que tenemos más allá de la dimensión y la aproximación humanitaria o en términos de derechos humanos y en términos de legislación. Creo va a ser este uno de los marcos de la discusión y del debate donde se va a jugar la partida electoral.
0: Urrea, me interesa mucho tu opinión acerca de la foto que publicó ayer la Casa del Rey de Felipe VI con la ministra de Defensa Margarita Robles reunidos con la cúpula de los ejércitos, y la Casa del Rey, que quiso que esta reunión se conociera, a diferencia de muchas otras que se producen, la Casa del Rey puso Felipe VI abordando la crisis de Ceuta desde la perspectiva de la defensa.
4: Me preocupa porque creo que es una foto un pelín extravagante, lo decía a las 8. Creo que es una foto que nadie interpreta en clave de unidad, que es uno de los marchamos que dotan de sentido a la corona, ni en términos de neutralidad, que es otro de los rasgos que vertebran la acción y el valor añadido de una institución como esta en el marco de una monarquía parlamentaria. ¿Qué duda cabe que la política de defensa la pilota, la dirige el presidente del gobierno, la ejecuta la ministra de defensa, y es verdad que es capitán de las Fuerzas Armadas desde esa dimensión simbólica el rey? La pregunta es, ¿o en esa foto sobraba uno o faltaba uno? Creo que estamos entrando en un terreno también narrativo y de simbología que me parece que no contribuye a apuntalar ni el sistema político en el que nos encontramos ni las figuras relevantes en un país por el marco institucional que representan. Creo que estamos entrando en un juego de simbolismos y narrativas que no nos va a conducir, honestamente lo creo, a reforzar ni la idea de unidad de España ni el fortalecimiento de nuestras instituciones, y es dar carnaza dentro y fuera de nuestro país.
0: Mariola y Manuel. O sea, Mariola, perdóname. Lucía y Manuel.
5: No alcanzo a comprender exactamente qué tipo de narrativa sería esa, porque lo único cuestionable en este caso es la forma de comunicar esa reunión, porque realmente que el jefe de las Fuerzas Armadas se reúna con los jefes de las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa, pues yo no sé eso exactamente qué tiene de extraordinario. Seguramente se reunirán muchas veces, no lo sé, pero entiendo que... Y además es que, claro, el
4: que
5: rey
4: no tiene nada de extraordinario. No sé. Sería cuestión de hacer un trabajo periodístico, te lo dejo a ti, Lucía, y que nos cuentes cuántas veces ha habido una fotografía igual que esa.
5: Bueno, pero eso no quiere decir que no sea, que sea extraordinario, que no salga una foto de ello. Por eso digo que lo único que puede parecer extraño es la forma de comunicar la reunión, no la reunión misma, porque ¿cómo vas a cuestionar que el jefe de las Fuerzas Armadas se reúna con el mando de las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa? Y sobre todo, hombre, yo no, en fin, no concibo, vamos, bajo ningún concepto, que el presidente del gobierno no supiera de esa reunión.
0: El presidente del gobierno sabía de esa reunión.
5: Pero hombre, ¿cómo no va a saber? Es decir, y si no quiso ir, pues oye, es decir, que es que no entiendo, o sea, no sé cuál es el significante ni el significado de darle a esa foto.
0: Por aclarar, el presidente del gobierno sabía de esa reunión, lo que no quiere decir que la Casa del Rey le invitara a esa reunión.
5: Bueno, pero yo entiendo, a ver, el rey...
0: Para que dé la sensación de que se le ofreció y no quiso ir,
5: agendas,
0: es lo que he entendido.
5: Las agendas del rey y del presidente del gobierno se hablan, se pactan entre Moncloa y Zarzuela. Hace una semana el presidente del gobierno estuvo reunido con el rey. Hombre, no sé yo de qué hablarían, supongo que hablarían de estas cosas. O sea, no. Lo que quiero decir es que el funcionamiento...
0: ¿Viste foto de ese despacho?
5: No, pero claro, nunca hay fotos del despacho.
0: No, claro que no. Pero que el mensaje es que la Casa del Rey quería que esa reunión con Margarita Robles se conociera.
5: Bueno, pero tampoco veo qué hay de raro que el rey quiera trasladar a la opinión pública que además de irse de vacaciones y de trabajar en el despacho, pues se está preocupando por las cuestiones que le competen, que es el jefe del Estado, no sé. O sea, creo que estamos en un momento tan, ¿cómo diría yo?, de tanta fruición política que le damos unas interpretaciones a todo, a mi juicio, que a lo mejor no se corresponden, que tenemos que mirarlo con cierta normalidad. Y lo de Ceuta no es una crisis migratoria, ni es una crisis humanitaria. Estamos hablando de otra cosa. El gobierno intenta hacernos creer que esto es una crisis migratoria y no es así.
0: Mariola,
5: es decir,
0: y Rico.
5: Va mucho más allá.
4: Quiero decir, aquí podemos hacer aspavientos acerca de lo que es la normalidad o la extravagancia, pero lo que es claro es que hay una disputa narrativa acerca de quién está haciendo qué y en función de qué alineamientos. Y ignorar eso, pues es caer en una ingenuidad que yo creo que ya tenemos todos demasiados años para hacerlo. Y lo que digo es que cuidado con jugar a una partida en la que haya una especie de carrera loca por saber quién está al frente de la crisis. Porque aquí el modelo que tenemos políticamente hablando es el de una monarquía parlamentaria. Y o entendemos claramente esto, o cualquier disfunción acerca de si la jefatura del Estado y la presidencia del gobierno se entienden bien, mal o regular, creo que es algo que daña todo. Daña el aparataje institucional y, por tanto, todo eso creo que no es positivo para el país ni para nadie en términos individuales.
6: Yo le veo tres problemas a lo que ha sucedió en torno a esta reunión, ¿no? El primero es la forma de comunicarlo a través de un tuit, ¿no? Si la reunión era realmente importante y relevante, pues no me parece la mejor forma. El segundo es el contenido de la comunicación. Han analizado, creo que el mensaje es el tema de Ceuta desde la perspectiva de la defensa. Hombre, ya, no va a ser desde la perspectiva de las danzas regionales, pero ¿de qué se habló allí? Quiero decir, ¿por qué se celebró esa reunión? Cuénteme algo del contenido. No, obviamente están vestidos y van militares y la ministra de Defensa, pues de qué van a hablar, ¿no? Es no aportar absolutamente nada. Y tercero, yo no pongo en duda que, obviamente, que Pedro Sánchez estuviese informado de la reunión, por supuesto. Yo no sé si sabía cómo se iba, que era la Casa del Rey quien iba a comunicar la existencia de esa reunión, que lo iba a hacer en esos términos, con esa foto, y efectivamente, probablemente, si hubo habrá. Se habrán celebrado reuniones similares, pero el hecho de que no se haya filtrado la foto es que la Casa del Rey le está dando una importancia que luego no se corresponde con la forma en que se ha comunicado.
0: Seguimos aquí en Hoy por Hoy y en un minuto les contamos una noticia bastante aterradora acerca de la inteligencia artificial y quienes la están diseñando.
7: Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
8: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa puedes acceder directamente a los mejores médicos especialistas sin pasar por el médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
7: Yo lo elegiría.
8: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
10: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
0: Ha dimitido un investigador de la empresa de inteligencia artificial Anthropic y deja un mensaje realmente inquietante. Javier Ruiz Martínez, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
0: Cuéntanos exactamente qué es lo que dices. ¿Un pelín apocalíptico?
11: Pues mira,
0: pero bueno, él tiene más información.
11: Sí, la verdad que sí. Lo primero es explicar quién es este hombre. Es Jacob Colson. No es un directivo, no era una figura conocida. Es un ingeniero, un investigador de inteligencia artificial, eso sí, muy prestigioso, que había trabajado primero en OpenAI y ahora en Anthropic, entrenando modelos de IA, por ejemplo, los conocidos ChatGPT. Es decir, no es una figura pública, está en la parte secreta de la compañía, la que no conocemos. Pero claro, como tú dices, tiene muchísima información. Lo que ha hecho ha sido hacer pública su dimisión de esta segunda compañía, de Anthropic. Él ha trabajado en las dos, en OpenAI y en Anthropic. Preocupado por la forma peligrosa en la que se está desarrollando la tecnología, dice, lo ha contado en un hilo en la red social X. Ninguna de las dos compañías, es textual, está actuando de manera responsable. Están corriendo directamente hacia una superinteligencia automejorante y apostando con nuestras vidas. No subestiméis el poder de la tecnología. Pronto serán sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales. La frase más dura de Coxon es esta: las personas que están construyendo IA creen sinceramente que podría matarnos a todos a finales de esta década.
0: Dios mío, ¿en serio dice eso?
11: Sí, sí, y la historia es que, como te decía al principio, este Coxon no era conocido, digamos, públicamente, pero sí muy conocido en el ámbito de la ingeniería. Todo el mundo sabía que está detrás de los diseños de los ChatGPT 4, 5, también en la actual Anthropic, que se supone que es como la rama ética de OpenAI, fíjate, y se ha ido porque está escandalizado por las cosas que admiten en privado compañeros suyos que hablan, como te digo, de matarnos a todos a finales de la década, la verdad que es un texto realmente alarmante de una persona que hasta ayer estaba en el interior del sitio donde se están desarrollando las inteligencias artificiales más complejas. Recordamos que lo último que supimos este verano fue que a OpenAI se le había escapado una IA que atacó no un sitio cualquiera, la plataforma Hugging Face, que es una plataforma donde hay millones y millones de datos precisamente sobre el desarrollo de inteligencia artificial. Es decir, una IA que se escapa de un espacio, digamos, informático, y a donde va a atacar es a una plataforma donde hay conocimiento para desarrollar las IAs. Por eso Coxon habla de esto de superinteligencia automejorante. Este es un concepto que parece casi de ciencia ficción, de película de miedo de ciencia ficción, pero una superinteligencia automejorante es un ordenador que es heurístico, es decir, que aprende de lo que está viendo, como hacemos Aymar, tú, yo o cualquier otra persona. Y te puedes imaginar todos los condicionantes, toda la peligrosidad que tiene ese concepto detrás.
0: Ruiz, mil gracias.
11: Un abrazo, hasta luego.
0: Es abrumador y es escalofriante esto de Mariola.
4: Me tiemblan las piernas, que dijo aquel.
5: La pregunta es, ¿cuántas señales necesitaremos para que quien tiene que tomar decisiones las tome? Porque ya son muchas señales. Pues no hay más los poderes ejecutivos de todo el mundo, Aymar. Estoy hablando incluso de gente que no nos gusta como gobernante, pero a los que hay que apelar, porque no tenemos otra manera de apelar a la racionalidad que esta, antes de que pase lo que dice este ingeniero.
0: Canales.
12: Y luego será muy curioso ver qué va a hacer precisamente este ingeniero, ¿no? Porque aquí lo hemos hablado algunas veces. Hay quienes se oponen en Estados Unidos radicalmente al desarrollo de la IA, y luego hay los que dicen, oye, es imposible, esto va a avanzar, tenemos que gestionarlo como un bien público. Así que a ver.
0: Rico.
6: Yo enlazo con ese planteamiento, ¿no? A ver, la IA está aquí, está para quedarse, se va a desarrollar. Lo que hay que hacer es, obviamente, regularlo, igual que hay otros campos de la ciencia o el saber, donde también hay regulaciones. Ahora, claro, pues vamos a morir todos antes de esta década, pues es un poco En fin, escalofriante. Yo contaba con cobrar la jubilación y no va a haber forma.
0: Sí, a mí también me viene bastante mal esta década. Josué Coello, y está ahora mismo en el turno de la palabra la diputada Cristina Valido, de Coalición Canaria.
2: Sí, que le va a preguntar al ministro de Hacienda por el cumplimiento de los acuerdos entre Coalición Canaria y el gobierno. Está Cristina Valido ahora mismo preguntándole al titular de Hacienda y justo después Aymar, de que responda Arcadi España. Cristina Valido, será el turno ya así del ministro del Interior. Cinco preguntas. Empezará Miguel Tellado del Partido Popular preguntándole a Fernando Grande Marlaska por la gestión del gobierno en Ceuta.
0: Ha habido un momento en el que una diputada del PP le ha sacado a Bolaños una foto del ministro de la Presidencia mirando al mar. ¿Cómo ha sido eso?
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme és el mar que les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
14: Set minuts i seran les 10 del matí. Puc saludar a aquesta hora el president de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, el Josep Vila. Què tal? Bon dia.
15: Bon dia.
14: Demà passat és la diada. Què n'esperen? Perquè, clar, els últims anys és veritat que no ha estat de les més lluïdes dels últims. Òbviament, veníem del procés. Els anys posteriors han estat complicats pel moviment. Aquest any, què?
15: Nosaltres esperem que la diada reflexi el pols que viu el país, reflexi aquest present d'un país que es revela més o menys de manera sectorial i que expressa molts malestars, però sobretot el que fa és no resignar-se. Llavors, aquesta veu, el popular, la gent, esperem que es manifesti àmpliament per la diada i que apunti la causa de molts d'aquests mals estats, que és la dependència espanyola amb el corresponent espoli que patim i amb la manca d'autogovern, amb la manca de capacitat per poder decidir per nosaltres mateixos. I, per tant, apuntant a l'única sortida viable i realista que hi ha, que és la construcció d'un estat propi.
14: Com serà la manifestació i no sé si tenen calculat quantes persones esperen que vinguin, si això, per les que s'hagin anat apuntant o no, tenen alguna perspectiva. O amb quanta gent que vingui es donarien per satisfets?
15: A veure, nosaltres no fem inscripcions a la manifestació. Nosaltres el que fem, o les manifestacions que convoquem per la diada, nosaltres el que fem és una crida a tot el país a participar-hi. I precisament perquè aquesta crida tingui contingut, el que fem és expressar els motius pels quals creiem que val la pena i que val molt la pena l'11 de setembre subir. Per tant, això serà la gent qui finalment li donarà força a l'11 de setembre i a nosaltres el que ens pertoca és facilitar, canalitzar, agilitzar tota aquesta expressió que els 11 de setembre percebem i veiem com el crit que fa el país.
14: No sé si creu que tots els incidents que hi ha hagut amb les estelades, amb aficionats al món de l'esport, del futbol, pot donar-los una mica més de benzina.
15: A veure, és evident que la gent reacciona i és de sentit comú reaccionar quan veus que la policia no només el intervé retirant un símbol democràtic, un símbol pacífic, que l'única cosa que representa doncs, és l'anhel de llibertat del propi poble, sinó que a més ho retira utilitzant la violència. Per tant, primer de tot, la reacció s'ha de donar, perquè això en un estat democràtic és absolutament injustificable i és absolutament condemnable. I aquest episodi, atès que el que va passar a Elx es va gravar i se n'ha fet una difusió, evidentment ha sensibilitzat a molta gent. Però aquest episodi es repeteix fora de Catalunya i es repeteix a dins de...
16: Sofàs, sillons, matalassos, canapès, juvenils, salons, matrimoni, amobles i hipopòtamo, ho tens tot. A més, ara per cada 1.000 euros de compra et regalem 100 euros en xec regal per les teves properes compres. Hipopòtamo Mobles, Alcarràs.
17: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
18: ¿Necesitas maquinaria para tu obra o proyecto? En Clavería Servicios encontrarás plataformas elevadoras, grúas, alquiler de todo tipo de maquinaria y transportes. Y ahora con el respaldo del Grupo Quilotú, referente europeo en alquiler de maquinaria. Clavería Servicios, soluciones para tus proyectos. Más información en claveríaservicios.com.
19: A HLA Clínica Perpetuo Socorro tenim sempre les últimes tecnologies en cirurgia. Per exemple, en els pacients amb problemes de columna vertebral disposem del neuronavegador, un sistema de navegació quirúrgica per la col·locació d'implants metàl·lics, com plaques, cargols. És una visió directa en 3D i temps real d'aquests implants. Així reduïm al mínim les possibles complicacions d'aquestes cirurgies. HLA Clínica Perpetuo Socorro de Lleida.
20: Cada producte té una història, la de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu, descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
15: O les afinitats polítiques de la gent que... bé per participar-hi, per sentit comú, això no ho farem. Nosaltres fem, evidentment, una crida a participar d'una jornada de lluita. Tothom ens coneix, a totes les entitats que convoquem l'11 de setembre. Tothom sap que som entitats compromeses amb els drets humans i compromeses amb els drets dels pobles, com és l'autodeterminació. I, per tant, insistim que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític o un altre. La crida que fem és ben clara i va adreçada a la gent.
14: Per tant, dedueixo del que està dient vostè que els hi fa més nosa que servei que Sílvia Orriols es pensi, per exemple, en assistir a la convocatòria que vostès han fet.
15: Veure, nosaltres no explícitament no convoquem ni deixem de convocar, no convidem explícitament a cap líder polític de la tendència que sigui. O sigui, no fem
14: però la manifestació. Però no són el mateix els uns que els altres, no? Ho dic perquè vostè diu que defensen els drets humans, etc. No és el mateix dir, ens és igual qui vingui, que no dir, és que les persones que no defensin els drets humans no són benvingudes a la nostra manifestació. No sé per què no es fa aquest pas més d'explicitar-ho així.
15: No, la nostra convocatòria és una convocatòria claríssima. Per la mateixa trajectòria de sempre del catalanisme polític, de l'independentisme, de les entitats que convoquem. Repeteixo, per sentit comú, no instal·larem filtres de la gent que s'acosti a la manifestació per saber si són benvingudes o no són benvingudes. La crida que fem és una crida claríssima a lluitar a favor d'un estat català que el volem socialment avançat, absolutament respectuós amb els drets humans i amb tota la capacitat de decisió i de gestió dels propis recursos.
14: Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana. Que vagi bé, gràcies.
15: Molt bé, gràcies a vosaltres.
14: Adéu.
21: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
14: Ara passa un minutet de les 10 del matí. Ja sabeu que aquesta hora el que fem sempre és actualitzar una mica com tenim l'actualitat. I déu-n'hi-do com de moguda bé avui. Sergi López, què tal?
1: Sí que va moguda, sí, Marina. Bon dia. Ja saps que des de primera hora del matí estem molt pendents de les pluges. Protecció Civil acaba d'avisar que en les pròximes dues hores hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de més de 90 km per hora i tornados al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, a Osona i a la Garrotxa. Judit Caselles.
3: També a l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l'Estany s'han d'evitar en totes aquestes zones activitats a l'exterior.
1: Aquesta alerta arriba després que aquest matí la pluja hagi caigut ja amb força a comarques com el Garraf, on s'han acumulat més de 50 litres per metre quadrat.
3: El Garraf és una de les 5 comarques on està restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda. Les altres comarques amb restriccions són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. A totes elles, a més de les limitacions de mobilitat, s'han suspès les classes i les visites mèdiques no urgents.
1: Doncs veiem quin impacte ha tingut aquestes pluges, sobretot com han d'impactar a partir d'ara. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
22: Hola, bon dia. Compte perquè els aiguats que han tingut les últimes hores fins ben entrada de la tarda es poden repetir a qualsevol punt de les comarques de Girona, Barcelona, nord de Tarragona i a l'est de Lleida. Els acumulats més significatius fins ara, comarques com el Garraf, també el Ripollès o el Berguedà, s'han superat els 50 litres per metre quadrat algunes poblacions en poca estona. Ara mateix les tempestes més actives al Bages, de nou al Berguedà, així com al nord d'Osona i sobretot a la Garrotxa, on una pedregada està creuant de oest a est tota la comarca. I fins ben entrada la tarda, com deia, molta precaució, tota la meitat és de Catalunya. Avui en temperatures clarament més baixes que els darrers dies.
1: Des de Protecció Civil demanen que tothom tingui molta precaució, tant si viu en una zona on hi ha restriccions com si no, perquè el temps és molt inestable.
3: El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavi Mas Ramon, ho ha dit a l'Aquí Catalunya. Avui és un d'aquells dies en què tothom ha d'anar molt i molt en compte.
23: És un fenomen, com ens han dit els meteoròlegs, no?, que és molt local i que pot estar molt dispers al llarg del territori, que les zones on hem avisat i les zones on hi ha una probabilitat més gran de que es produeixin aquestes superacions i aquestes acumulacions tan importants d'aigua, però que es poden produir en tot el país pràcticament.
3: Mar Ramon, que recomana retirar els parasols i els tendals perquè poden sortir volant i provocar danys a les persones i també tenir els desaigües nets.
1: El temps ha fet que s'hagin cancel·lat prop de 30 vols a l'aeroport del Prat. Des d'Aena informa que progressivament es va tornant a la normalitat. A aquesta hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix amb els nous comandaments policials a Catalunya després de la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos, Andrea Villoria.
24: Exacte, amb prou feines fa uns minuts que el president Illa, juntament amb la consellera d'Interior Núria Parlon, han rebut aquí, en el Palau de la Generalitat, el comissari Ferran López i la comissària Sílvia Catà, que són els nous membres de la cúpula dels Mossos. El primer, Ferran López, substituirà des d'avui el major Trapero en el seu càrrec de director de la policia després que hagi presentat la dimissió. Per tant, serà el nou responsable polític dels Mossos. López, exmà dreta de Trapero, ja l'havia substituït quan va ser cessat amb el 155. En el cas de la comissària Sílvia Catà, serà la que substituirà l'actual al cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, que es jubila i es convertirà així en la primera dona al capdavant de la policia catalana. En mitja hora està previst que els responsables d'Interior compareguin per donar explicacions d'aquests canvis.
1: Nova bronca al Congrés dels Diputats entre el president del PP i el president del govern.
3: Feijóo, que reclama a Sánchez que convoqui eleccions després d'acusar-lo de no donar prou explicacions sobre Ceuta.
25: No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
26: Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: I després dels mals resultats a les proves PISA i del qüestionament de l'ús de les pantalles com a detonant de la manca de comprensió lectora dels alumnes, el neuròleg David Bueno ha dit a l'Aquí Catalunya que les pantalles s'han de limitar a un ús racional a les escoles.
27: Han de tornar els llibres, això sens dubte. El que no podem tampoc és prescindir el 100% de les pantalles. El que cal és utilitzar-les quan fa falta, però sobretot quan hi ha l'època d'aprenentatge de la lectoescriptura, la pantalla ha de ser sempre l'últim recurs i ha d'estar, anava a dir, amagada.
1: I també a l'Aquí Catalunya acaba de parlar Josep Vila, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, sobre la presència d'Aliança Catalana durant els actes de la Diada.
15: Insistim que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític o un altre. La crida que fem és ben clara i va adreçada a la gent.
1: I en esports ha acabat fa tot just uns minuts. Carlos Alcaraz ha caigut als quarts de final del US Open. Arnau.
4: Contra Ben Shelton, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6, en un partit que ja és històric perquè és el que més tard ha acabat en tota la història del Gran Slam, passades les 3 i mitja de la matinada a Nova York. El partit ha durat 4 hores i 28 minuts.
14: Més que aquest programa.
1: Aviam com respons a aquesta pregunta que et faré ara. Et sents guapa?
14: Em sento guapa avui o a la vida, en general?
1: En general, en general.
14: No sé si és una cosa de sentir, si... Depèn del dia, va dies. Jo crec que em va dies.
1: Jo crec que sí, no, Arnau?
5: Jo em sento guapo cada dia.
1: No, jo preguntava per ella.
5: No, per ella.
14: I tu saps si et sents guapo.
1: Jo per l'edat que...
7: L'inici de les competicions esportives i per gaudir-ne al màxim, sense lesions i millorant el rendiment, HLA Clínica Perpetuo Socorro t'ofereix un equip de professionals de l'especialitat de medicina esportiva que t'ajudarà amb les teves inquietuds nutricionals, amb la millora del rendiment i en la prevenció de lesions, i que, davant qualsevol molèstia, et respondrà amb rapidesa, oferint un diagnòstic i tractament acurat. HLA, Clínica Perpetuo Socorro de Lleida.
8: Aquest setembre, sobirania i autodeterminació. No et perdis el cicle de la Diada de l'IEI amb Francesc Canosa, Núria Franco Guillén, Raül Romeva i Ono Seró. I també amb música, dansa i una intervenció a les façanes de l'IEI per reivindicar la identitat i la llengua catalanes. Tota la programació a iei.cat.
9: Sofàs, sillons, matalassos, canapès, juvenils, salons, matrimoni, a Mobles Hipopòtamo ho tens tot. A més, ara per cada 1.000 euros de compra et regalem 100 euros en xec regal per les teves properes compres. Hipopòtamo Mobles, Alcarràs.
20: Cada producte té una història. La de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
10: Setembre costa amunt.
11: Buf!
10: Autostart Lleida Mòbil, canvies de cotxe ara i no pagues fins d'aquí a 3 mesos. Ofertes competitives en vehicles multimarques revisats i garantits. Autostart Lleida Mòbil, Avinguda Barcelona 83, Lleida. Lleidamòbil.com. Finançament subjecte a aprovació de l'entitat financera.
12: Et costa mantenir la concentració? Les noves lents ClearMind de Face estan dissenyades per oferir una visió extremadament clara i reduir l'esforç mental. Informa-te'n a Federòptics 1986, els teus Face, Visió Expert a Lleida, a l'avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Visió clara, idees clares amb les lents Face ClearMind. Els beneficis poden variar segons les necessitats visuals individuals.
28: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al
29: Què t'hi jugues?
30: Comença la Champions.
28: Presenta Sique Rodríguez.
31: Empata el Barça, empata.
28: I narra Albert Bermúdez.
32: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
30: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
28: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
33: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
14: Nou anys de l'última emissió, es va convertir en tot un fenomen televisiu durant els anys bons del Barça, els anys de Pep Guardiola. És veritat que, i tu, Núria, que t'hi dediques a això de la informació esportiva també, clar, molt millor quan els vents bufen a favor, no? Molt clar. Millor parlar del Barça, fer programes del món dels esports quan els resultats acompanyen.
34: I va ser un anunci que va una mica, d'alguna manera, a posar ombra a la presentació precisament de tota la nova temporada de TV3 que ahir es va presentar a l'Ideal de Montjuïc. Però és veritat, Marina, que el Barça i TV3 sempre acaben sent vasos comunicants. I a vegades, fins i tot, la informació que es dona està condicionada pels vents o pel que et diuen des del Futbol Club Barcelona. Vull dir que aquí no sé qui té més poder, si TV3 o el Barça, i que segur que aquest retorn, que al final es fa a través d'una productora, per tant aquí hi ha tres actors, aquest retorn s'ha fet amb un consens, i estic plenament segura, entre club, TV3 i en aquest cas la productora, que crec que torna a ser la de Toni Soler. Això també potser és un indicatiu de que sembla que venen temps bons pel barcelonisme.
14: Núria, què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
34: A veure, doncs m'ha fet pensar el poder, o l'art, millor dit, de parlar. Jo, sí, aquesta cançó és la que molt fàcil m'ha inspirat a les 8 del matí quan he pensat, a veure, quina música li has de posar, soc de Sota Caballo Rey. T'ho dic sincerament, Marina, tinc una opinió sobre Ceuta, sobre la vaga a les escoles, sobre el crim de Manresa, sobre la Dgaia, però no m'atreveixo a parlar-ne. I no perquè aquí o una altra banda se'n pugui prohibir o tingui por a les repercussions, sinó perquè considero que la meva opinió no està 100% fonamentada, que humilment potser em falta saber-ne més de cada tema per extrapolar el que diria en una tertúlia a la meva intimitat carajillera amb un micròfon públic, i això no vol dir que cada tema jo m'autocensuri, que em faci l'omertà, alguns detalls, alguns matisos, clar que puc entrar-hi. Per exemple, et puc dir obertament i a través del micròfon de la SER Catalunya que després d'estudiar, investigar per un reportatge i tastar-lo a través del meu fill, Innovamat, el sistema educatiu, aquest digital que han fotut a través de la Fundació fill, és l'absolut desastre més gran que mai s'ha conegut. Ja està.
14: T'entens?
34: I això t'ho dic
14: una
34: obertament.
14: Amb Innovamat,
34: tinc una dèria, perquè això és un negoci, i quan faig negoci per sumar dos més dos, és un negoci.
14: Cada any ens ho portes, és recurrent,
34: sí,
14: això del clatallot a Innovamat.
34: Aquest el dic obertament. Tots els altres temes, que jo crec que són molt sensibles, no és que no els parli per sensibilitat, sinó perquè em falta informació, però fins aquí. I estic especialment contentíssima, per tot plegat, d'escoltar a mitja tan soroll a una dona que sempre, per mi, la clava, Carla Simón. És de la meva generació, de la teva també, Marina, que quan va entrar de resquilla de la política, per donar suport a una política independentista d'un poble, va acabar sortint-ne, no per por, sinó pel que dèiem, que no tenia ganes d'entrar en jardins que tampoc li aportaven res. I aquests dies, des del Festival de Venècia, ens ha dit això.
0: ¿Te parecen legítimas que haya preguntas sobre política? ¿Deberíamos hablar más sobre el cine y los festivales?
2: A ver, es que es una pregunta compleja, ¿eh? Porque, o sea, a mí me ha pasado que a veces de repente, ¿no? Por haber hecho una película te toca opinar sobre todo. Y yo creo que es muy legítimo cuando uno no tiene opinión sobre todo. Muchas veces yo no, o sea, no me siento preparada para contestar cierta pregunta a nivel político porque a lo mejor o no estoy informada o no tengo aún una opinión formada o no lo he pensado o discutido suficiente, ¿no?
34: Clar, correcte. No és que no respongui des de la por, és que li falta informació. Jo crec que en aquest pantone de colors de respostes, l'extrem de no dir mai absolutament res és l'exemple claríssim dels futbolistes. Però hi ha una escala de matisos que m'agrada trobar la Carla Simón, que no va de culturilla alternativa i que et diu les coses amb sinceritat. A mi em falta informació, per tant, no parlo.
14: Lorena, tu que et mous pels platós de televisió.
6: Mm-hmm.
14: A vegades això passa, de parlar per no callar.
6: I tant, i estic aplaudint amb les orelles el que ha dit la Carla Simón. El que passa que és veritat que moltes vegades ens sentim obligats a tenir opinió sobre tot, i és cert que moltes vegades és millor callar-se, perquè ens ha demostrat la història, sobretot l'audiovisual, que moltes vegades les fotudes de pota passen a la història més que una intervenció magistral, sí o no?
14: Clar, però també és veritat que a vegades callar també és no prendre partit, no?
34: Clar, i passar de puntetes tampoc
14: està bé. Això ho vam veure amb la Rosalía.
6: Està molt bé mullar-se. Mira, justament la setmana passada parlàvem d'això, no? Que moltes vegades també penalitza mullar-se. Està molt bé mullar-se, però quan no tens informació prou, no? Prou contrastada, o quan no tens una opinió formada, no tenim per què sempre posar-nos, no? En un equip o un altre, o no tenim per què moltes vegades tenir una opinió sobre totes les coses no, de les quals ens pregunten. I això a la televisió ho veiem cada dia.
34: I ja no és per fotre la pota, Lorena, és també per la repercussió que aquella interpretació d'aquella resposta pugui tenir. I ara us porto l'exemple perquè jo crec que totes aquestes informacions que estem recapitulant són de personatges que han fet aquestes declaracions fa només 5 dies. Per tant, el tema està actual. A l'altra banda d'aquesta reflexió de la Carla Simón, i al mateix temps, com deia, trobem un altre actor de qui jo me'n declaro fan, ja des de que el vaig veure per primera vegada Com si fos ahir, que és l'Enric Auqué. Deixant de banda la pel·lícula que ara promociona Cronos, on parla dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017, no entraré pel que dèiem. Jo, d'entrada, no he vist la pel·lícula. Si puc recollir, per exemple, que bona part dels crítics de cinema que desfilen per TV3, la qual ha subvencionat en bona part aquesta pel·lícula, s'està encarregant el film, val? Però d'aquí ja no passaré. Però vaja, el que dèiem, l'Auqué, més enllà de la pel·lícula, entra a reflexionar sobre els assassins de Ripoll. I per dir això que escoltareu, li ha caigut per totes bandes.
3: Tu deshumanitzes l'altra persona, entren dolors i molt profunds en una societat on nosaltres som els d'aquí i tenim una responsabilitat de privilegi més gran que els altres, però sentir que d'alguna manera si uns nois catalans acaben radicalitzant-se per un fill de puta imant que els radicalitza, i aquests xavals tenen tota la responsabilitat dels seus actes, però si acaben radicalitzant-se, doncs també hem de pensar, potser jo faig aquest exercici d'autocrítica, de pensar quina responsabilitat tinc jo. Exacte. Dintre de que aquests nois hagin pogut sentir racisme alguna vegada a la seva vida i que això hagi sigut una xispa que aquest tio ha pogut aprofitar.
14: N'hem estat parlant aquests dies, s'han regirat i molt alguns amb aquestes declaracions. Sí. Just el dilluns va venir la Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, i deia... Home, i per què no li demanem, per què no assenyalem els autèntics culpables, que és l'estat,
34: però si ho
14: l'estat
34: està
14: espanyol? Però per un moment, és que, o els propis autors que van perpetrar, sí, l'atemptat. Dic, és que ell no deixa de fer això en les seves declaracions.
34: És que, a més, Marina parla metafòricament, no sé si és la paraula exacta, sobre que quan la societat degenera, tu també t'has de preguntar què estem fent malament col·lectivament. Quan hi ha una guerra a Síria i t'acaben venint els sirians, tu no has provocat aquesta guerra, però és evident que la situació de privilegi que tens des d'Europa amb la que vius és perquè altres d'aquest món no la tenen, no? Ara bé, és veritat que hi ha un tema delicat en aquestes declaracions, i és que sempre és més fàcil parlar des de la distància que quan vas al moll de l'os toques temes encara massa sensibles. Estem parlant que no fa ni 10 anys els atemptats de Barcelona, el dolor d'unes víctimes a les quals parlar d'aquests temes amb 30 segons de tall, com l'Auqué, pot resultar frívol, i en una societat que cada vegada està més calenteta. Per tant, per acabar, què ens quedaria? Doncs mira, jo, com sempre, allò, la política ens inspira. La tercera via. Et mulles, reflexiones en global, saps que t'aplaudiran amb les orelles els quatre de la sala perquè van a favor teu, i mira, en el fons tens una certa veu o potestat per entrar a la consciència de les persones. Penélope Cruz, ahir, al Festival de Venècia, presentant Búnker i parlant precisament d'aquest extremisme en el món.
11: Y lo que me salva es ver que la gente joven se está dando cuenta mucho más de lo que pensamos, de todas estas trampas, y que hay que darles ese valor. Porque se piensa que no, pero sí se están dando cuenta. De hecho, yo creo que la gente joven habla más de política ahora que nunca antes, por lo menos es lo que yo he percibido. Y cuando algunas de estas personas medio alienígenas cuentan cómo imaginan el futuro y hablan, por ejemplo, de este concepto de la gente va a tener mucho tiempo libre, ¿no? Después de cargarse miles y millones de puestos de trabajo de tanta gente, y tienen la desfachatez de decir la gente tendrá mucho tiempo libre, y yo me pregunto, ¿tiempo libre para hacer qué? Porque para mí el tiempo libre sin propósito, para mí, para cualquiera, y más si hablamos de la gente joven, pero para cualquiera, no propósito es igual a depresión profunda.
14: Penélope Cruz, que hi va ser una, sí, de les que va trepitjar la catifa vermella al costat de Javier Bardem, una altra que li agrada això de fer pública la seva opinió, i que per això, i de fet ens ho deia el Roger Salvans de Fotogrames, el nostre col·laborador, no el veuen amb bons ulls a Hollywood. I yeah, de fet ell tenia la teoria que fins i tot... El Ser Querido, aquesta pel·li que ha passat el pretall dels Oscars, nosaltres avui parlarem amb el Sorogoyen, d'aquí una estona, que és, vaja, aquí al darrere de la pel·lícula, ens deia, és que igual perd números de poder passar el filtre perquè precisament se sap que Hollywood, Bardem, no és vist amb bons ulls.
34: Però és veritat, Marina, que al final saps què ens queda en aquests argumentaris, i que parli cadascú i que digui el que vulgui i que li doni la gana, ser coherent. Jo, per exemple, la Penélope Cruz, m'encanta el que ha reflexionat, m'agrada molt, per exemple, que es posicioni en contra d'aquesta guerra a Gaza indiscriminada contra Palestina, però no m'encaixa o no em quadra tot aquest discurs quan la veig després anunciant-se i sent imatge de Qatar Airways.
14: Ja,
34: Ja. Llavors, també és que és molt difícil ser coherent en aquest món, eh?
6: Digues, sí, Lorena. Però també és veritat que hauríem de començar a valorar, i en aquí sí que hem de prendre una decisió i tenir una opinió, si separem el personatge de la persona.
14: Ui,
6: perquè el que fa Javier Bardem, o sigui, les seves declaracions públiques, el fa millor o pitjor actor?
34: Ah, no, no,
6: ens clar. Ens podem quedar amb la seva vessant personal, i a mi m'encanta que els actors es mullin, però, per exemple, les
14: tenim
6: declaracions de l'Enric...
14: Tenim l'exemple de Susan Sarandon, també, dient aquesta setmana que encara hi ha sionistes a la indústria que demanen que no se la contracti.
6: Clar, o tenim l'exemple de Woody Allen, que com a cineasta és dels millors del món i és un geni, ho tenim tots claríssim, però a nivell personal té unes zones bastant fosques que potser, si ens deixem emportar per qui és com a persona, potser deixaríem de veure les seves pel·lícules, i Annie Hall no em semblaria una de les millors pel·lícules de la història del cinema. Però clar, demanar-li, per exemple, a l'Enric Auquer que sigui també una persona superintel·ligent, que sigui brillant, que tingui una opinió formada de tot, que a nivell polític ens sentim a prop de les seves idees. És que clar, els actors han de ser actors. Que a part també necessitem conèixer-los com a persona i ens agradaria que com a persona també estiguessin a la seva alçada artística, ok, però tampoc crec, no, que haguem de demanar que tothom sigui perfecte, perquè és que de vegades tenim els llistons tan alts, no?, que per això ens costa de vegades no ser tan crítics, i ens poso a primer als periodistes, no? Sí, tenir sempre els personatges sota una lupa deu ser, no sé, viure amb aquesta pressió deu ser insuportable i irrespirable.
14: Sí, sí, jo sempre poso l'exemple, al final hem parlat d'actors, però també podem parlar d'artistes i podem parlar de Joaquín Sabina o Alejandro Sanz, que no estan, que poden ser sant de la meva devoció artística, però probablement si estiguéssim a un bar prenent alguna cosa, no ens acabaríem d'entendre. O potser sí, vés a saber. Però vaja, el que sí que jo crec, Lorena, sobre això que dius de separar obra i artista, que al final aquí a la redacció n'hem tingut llargs i llargs debats i hi ha opinions per tots els gustos, però el que segur que hi ha, i jo podria dir-te que sóc més de l'opinió de que probablement sí que s'ha de poder separar, però sí que hi ha línies vermelles, no? Hi ha moments a partir dels quals dius, mira, doncs això ja no, això ja és massa gros i és massa proper en el temps com per dir fins aquí. I l'altra cosa és que això, que tu puguis simpatitzar políticament més amb un actor, doncs, que segurament diu les coses pel seu nom i parla de genocidi quan parla del que està fent Israel amb la població palestina.
6: Simpatitzar, sens dubte, però quan parlem d'actors, per exemple, o de cantants, si jo vaig a veure un concert d'Alejandro Sanz o de Julio Iglesias, imagina't, Julio Iglesias, amb tot el que té a sobre amb la nova demanda de les seves extraballadores. Jo puc gaudir moltíssim de les cançons de Julio Iglesias, però després no voler ni prendre'm un cafè amb Julio Iglesias.
14: Clar, però mira, ara que dius això, tu ara... I hagués un concert de Julio Iglesias i pagaries per anar-hi. Altra cosa és que tu, si sents una cançó, te'n vas al karaoke, la posis i la cantis.
13: Jo no pago
14: per
13: aquest senyor.
14: Però a partir d'ara, amb tot el que sabem que hi va haver, tu pagaries una entrada per anar a un concert de Julio Iglesias?
6: No, i ho faria com a càstig.
14: Clar.
6: Però és impossible esborrar la seva carrera professional.
14: Però per això
6: dic
14: que hi ha línies vermelles a partir de certs moments,
6: sí,
14: no? De determinades coses. Vull dir que és molt difús i que hi ha tota una capa de grisos en això de cancel·lar artísticament algú, en la política de la cancel·lació, que segurament no és blanc o negre, no?
6: No, però clar, però sí que no hem penalitzat la carrera de Woody Allen, que va tenir problemes bastant similars als de Julio Iglesias, amb un tema d'abús, fins i tot presumptament als seus propis fills. Vull dir que, de vegades, aquesta línia és tan... es mou constantment i és tan fluida, i és tan subjectiva, que és precisament per això que és tan perillosa. Llavors, a mi Javier Bardem com a actor em sembla dels millors que he vist davant d'una pantalla de cinema. El Ser Querido em sembla absolutament brillant. És un home que a més ja s'ha pujat als escenaris de Hollywood a recollir un Oscar. Això no li traurà ningú. Però jo, per exemple, que tracta també a nivell personal, perquè m'ha tocat fer-li entrevistes, i moltes vegades entrevistes, quan ell no volia ser entrevistat, us asseguro que moltes coses deixa bastant que desitjar. Però això no farà que deixi de veure les seves pel·lícules. Clar,
34: no, no, però Lorena, això està molt bé que ho diguis, perquè aquí hi ha el personatge que, com tipus Woody Allen, que ha fet alguna cosa ja reprovable 100%, el que es mulla com l'auquer i té diferents matisos i interpretacions, i després el que has dit tu, que per mi és importantíssim, la distància curta del personatge. L'altre dia m'ho deien, Jorge Drexler, als escenaris és brutal, a la distància curta és insuportable.
6: També dic, tipo Veneno, també dic, és també dic, això! Ja, també
34: dic, no em diguis això, Núria! I el Bardem,
13: doncs mira, jo discrepo amb això.
34: I el Tico Veneno, una excel·lent persona.
13: Núria,
34: i això t'ho dic
13: Núria,
34: jo.
13: Núria, Núria, crec que és important no quedar-nos amb la impressió que et pot donar algú d'un sol dia en un sol moment. Perquè igual que tu em dius que algú t'ha dit que el Drexel és insuportable, no. Jo el vaig tenir aquí a l'estudi i em va semblar un tio meravellós.
34: Sí, però et dic una cosa, Marina.
13: Clar, però tot depèn del mal dia o del bon dia que tinguis i de la impressió personal.
34: Però
13: oi que
34: hi ha línies
13: persona...
34: vermelles? Quan tu als teus treballadors no els tractes bé, aquí falla alguna cosa.
13: Sí, sí, però al final... sí, sí, clar, que al final... quan un és un personatge públic, és fàcil que vagin escampant-se rumrums i rumors d'una banda i de l'altra, no? Vull dir que al final, sí, sí, que estem en un terreny pantanós
34: i que
13: em sembla molt interessant,
34: de comentar. Ets un personatge públic, et cauran per totes bandes.
13: Això segur,
34: també. Perquè ja li estan caient ara, pobres senyors! Vull dir que és així.
13: Lorena, tu avui també ens vens amb banda sonora. Dolly Parton.
6: Sí, sí, sí, i dic Aymara perquè també és un tema que deixo a sobre de la taula que també m'ha fet pensar aquesta setmana perquè no tinc una opinió formada del tot i necessito la vostra ajuda. No sé si heu vist que aquesta setmana la germana de la Dolly Parton, l'Estela Parton, ha demanat als seus fans que deixin, si us plau, de publicar vídeos, fotografies.
13: Sí, sí, sí.
6: Exacte,
13: fort,
6: falsos, creats amb intel·ligència artificial perquè després de la seva mort, què ha passat? Que tothom ha decidit fer GIFs, vídeos de la Dolly Parton en diferents moments de la seva vida o no de la seva vida, sinó inventats, creats a part intel·ligència artificial. La família està molt dolguda, demana que ara, si us plau, els seus fans, els seus seguidors, els deixin descansar una mica, però sobretot és que moltes vegades en aquests vídeos veiem situacions en les quals el famós, en aquest cas la Dolly Parton, mai s'hagués enfrontat. Això va passar també, no sé si ho recordeu, quan va morir Robert Redford o el Robin Williams, la seva família també va demanar que, si us plau, les xarxes socials descansessin una mica i deixessin de tractar aquests personatges com a titelles audiovisuals.
13: Que fort.
6: Perquè, clar, tot això es fa sense, evidentment, el consentiment del mort, però també sense el consentiment de la seva família i dels seus hereus.
13: Yeah.
6: Llavors, aquestes creacions digitals creieu que fan perdre una mica la...
15: Tallers Àngel Roig, distribuïdor oficial Lieber, Takeuchi, Tabe i Dauch Motors. Trobareu maquinària per àrids, construcció, indústria i agricultura. Com a novetat, iniciem el lloguer d'excavadores Takeuchi. Vine i pregunta per les nostres tarifes. Ens trobareu a Soses, carretera nacional 2, quilòmetre 448, o a tallersangelroig.com. Tallers Àngel Roig, fem del servei la nostra marca.
16: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
17: A HLA Clínica Perpetuo Socorro treballem dia a dia per oferir el millor servei. Disposem de noves instal·lacions amb la tecnologia més avançada per poder realitzar cirurgia d'alta complexitat, compromesos per oferir-vos un tractament personalitzat i de qualitat amb la millor tecnologia diagnòstica. Deixi la seva salut en les nostres mans. HLA Clínica Perpetuo Socorro de Lleida.
18: Un cop, una ratllada... O el teu cotxe necessita tornar a lluir? A Xapa i Pintura Mossa, cuidem el teu vehicle fins a l'últim detall. Reparació de xapa, pintura i acabats professionals. Pressupost sense compromís. Vine a Xapa i Pintura Mossa, al carrer Flor de Lis 4, a Pardinyes. Xapa i Pintura Mossa, el teu cotxe com a nou.
1: Atura't un segon. Quan va ser l'última vegada que et vas revisar la vista? Tornen les classes, les pantalles que cansen els ulls. A Natural Optics aquest setembre revisa la teva salut visual i aprofita fins a un 50% de descompte en ulleres graduades. La rutina ben enfocada comença per tu. Natural Optics, centres òptics i auditius a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. I a Prat de la Riba 25 estem oberts tot el dia.
4: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al Què t'hi jugues?
5: Barça!
30: Comença la Champions.
4: Presenta Sique Rodríguez.
7: Empata el Barça, empata.
4: I narra Albert Bermúdez.
7: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
30: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
4: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
33: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: Parte de la banda sonora de varias generaciones ya.
19: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
21: La SER, el sonido de la vida.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, avui hem obert el bar, el primer de la temporada, a les 11 del matí, hora catalana, de Barcelona al món. Demà el tornarem a obrir, reformat, un bar a imatge de la típica taverna, i el Flac hi va de bar en bar, perquè ara ha sortit a l'altre costat del carrer Casp per parlar amb el Ramon Besa. Oi, Flaqui? Estàs que no pares.
3: Sí, senyor. No paro, no paro. De bar en bar i seguint. Aquí estic amb el Ramon Besa. Ramon, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
3: Avui hem estrenat el bar a les xarxes amb el Sique, i els dimecres ja sap el Sique que jo surto a fer un cafetó amb tu.
2: Però és que et dic una cosa. Molt bé. Ramon, tu em vas dir un dia una frase que la tinc guardada, escrita i al cap.
4: Ai, quina por.
2: Sempre, això m'ho va dir el Ramon Besa, sempre guarda't 5 minuts al dia per pensar en tu.
4: Bueno, és veritat, sí, sí.
2: Si i no, si és amb una cervesa, amb una cervesa, si és amb una aigua amb gas, una aigua amb gas, si és amb un cafè, però sempre 5 minuts al dia per pensar en tu. I és veritat que si no ets conscient, no ho fas.
5: Jo me guardo 15 hores.
3: S'ha de pensar en el mateix de tant en tant, sí, ens hem de cuidar, sí.
4: Allò que diuen posar la ment en blanc, ara com que hi ha estudis de tota mena, no? Que, a més termes científics, deixar la ment en blanc. Què has fet? Doncs el dia t'ha anat bé, no ha anat bé, sense que ningú t'empipi, sense mòbil, sense diaris, sense trucades. A vegades has de trobar el racó, o el moment, trobar el moment i l'escenari. Perquè un cop tens el moment, de vegades l'escenari també és una mica fotut. Jo de vegades surto en una plaça i em foto allà en una placeta tranquil, bueno, una estoneta. Sí.
3: I avui hem sortit, sí que de moment no plou, per tant està aguantant almenys aquí a Barcelona. Ja sabem que avui la situació és complicada arreu del país, de moment aquí on estem nosaltres no ens plou, però estem evidentment molt pendents de tot el que pugui passar al llarg del dia. I amb el Ramon, doncs sí que compartirem aquesta estona inicial del que t'hi jugues aquí al Glob, aquí davant de la ràdio.
2: Ara us escoltem, si avui us heu quedat a casa, teletreballeu, si esteu amb els nens, amb la canalla que no va a escola, perquè hi ha algunes comarques de Catalunya que han suspès els col·legis i l'activitat a l'aire lliure també fins a les 5 de la tarda a tota Catalunya. Estigueu tranquils, calma, i a passar una bona estona de ràdio. En un moment explicarem quines són les previsions per a les properes hores amb els nostres meteoròlegs a la cadena SER. Que t'hi jugo.

0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ara tornem al bar on estan el Flaqui i el Ramon Besa per analitzar el partit del Barça d'avui i també la victòria del Madrid amb xiulada de l'afició al Bernabéu contra l'Inter ahir. Del partit del Barça, us recordo que és a les 6:45, 6:45, que és horari poc habitual a la Champions, 6:45 al Camp Nou, Barça-Feyenoord des de les 6, la prèvia al que t'hi jugues Barça.
1: Efectivament, que ja sabeu que el fem amb CaixaBank, amb Quadis Llançar, col·labora amb Montvertical, col·labora amb Urprotec i ens ho passarem de conya avui, ens ho passarem molt bé, però a partir de les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça, amb la narració de l'Albert Bermúdez i l'inalàmbric del Nil Solà. Hola, Nil.
2: Hola, què tal, Sique?
0: I també a les 6:30, en aquest cas, la prèvia de Carrusel comença una mica més tard, amb la narració del Lluís Flaquer, del Flaqui, i l'inalàmbric, el Santi Ovalle, doble oferta en castellà i català. Català i castellà, podeu escoltar el Barça. Santi Ovalle, a la concentració de l'Hotel Blaugrana, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
0: És al Torremelina, oi?
3: Hotel Torremelina, aquí, a Gran Melià Hotel de Barcelona.
0: Que pel que ens has explicat al que t'hi jugues al bar, és un hotel que t'agrada molt, on et tracten molt bé, i has desvetllat que en el seu dia vas brindar amb Hansi Flick pel seu fitxatge pel Barça.
3: Sí, sí, sí, va ser el sopar aquell que li donen la carta famosa.
0: La que ens va explicar la porta del que t'hi jugues.
3: Sí, aquella carta famosa li donen en aquell sopar. Es fa dins del restaurant d'aquest hotel, amb Hansi Flick, Pinizabi, hi havia Deco, hi havia La Porta, hi havia Echevarría, bueno, molta gent, tota la comissió esportiva del club. Me'n recordo que a Hansi Flick el van ficar per la cuina perquè no el captessin les càmeres. Aquesta va ser molt bona. I jo tenia un amic sopant dins i em diu: "Estàs aquí a La Porta?" I dic: "Sí, home", perquè no els deixaven entrar a la premsa. Diu: "Vine, vine, que soparem aquí." I aleshores vaig ficar a sopar a la taula del costat i va haver-hi un moment que quan em va veure Deco em va dir: "Què haces tu aquí?" I vaig dir: "Jo vengo a cenar, lo siento mucho." I em vaig ficar a la taula del costat i quan va haver-hi el Hansi Flick, For Hansi, jo també vaig aixecar la copa, vaig brindar Hansi, per Hansi Flick.
0: For Hansi.
3: Vaig entrar al larguero, vaig explicar ara a mi, me'n recordo al larguero, que vaig fer una entrada explicant: "Ahora mismo están brindando", i era la pura veritat. "Ahora mismo estaban brindando para el Hansi".
0: Igual no sabia la gent és que estaves a la taula del costat.
4: Sí, me acuerdo que pedimos jodaballo.
0: Jodaballo pedimos.
1: Jodaballo.
4: Jodaballo, un pescado muy bueno.
0: Oye, ahí es donde, al menos hasta que encuentre casa, vive Rodri, si es que no la troba ya.
4: Rodri vive por ahí. Rodri.
0: Santi?
3: Jo, és que no sé si l'ha trobat, ho he de preguntar, però no tinc resposta.
2: La setmana passada encara hi era.
3: La setmana, doncs sí, sí, aquí, sí. I Cancelo.
2: Cancelo.
3: Bueno, tots els nous fitxatges del Barça.
4: Jodri todavía está en el Torremejina.
0: ¿Cómo?
4: En el Jodri todavía está en el Torremejina.
0: Santi, del partit d'avui, amb què sortirà Flick o amb què creus que jugarà avui el Barça? Hi haurà molts canvis respecte a l'últim partit o no?
3: Té pinta que apostarà per un equip amb experiència, perquè Hansi Flick creu que cal apostar per l'experiència a l'hora d'assaltar aquesta Champions. I per tant jo aposto per Joan Garcia a la porteria, per línia de 4 al darrere amb Koundé, recordem que Eric Garcia està sancionat, amb Cubarsí, amb Christensen i també amb Cancelo a l'esquerra, amb Rodri, amb Pedri i amb Dani Olmo al mig del camp, i al davant amb Rafinha, amb Lamine Yamal i amb Adeyemi.
0: Ara preguntem al Flaqui i al Ramon si els agrada aquesta alineació, veurem si es confirma l'11 de Hansi Flick. Avui té la baixa d'Eric García.
3: Si connecteu al live, al YouTube del que t'hi jugues, ara mateix està arribant l'autocar del Barça i veureu, si teniu ganes de veure Hansi Flick, primer pla, a Lamine Yamal i companyia, doncs els podeu veure, perquè ara mateix en aquest hotel Torremelina està baixant el primer Rafinha, que va amb una cinta al cap per tapar el seu pentinat, que l'estrena, com sempre, a la Champions. Ara veig davant meu a Marcus Sorg, a Fermín, van passant per aquí els diferents membres de l'expedició del Barça, el Hansi Flick, que passa per aquí, bon dia. Ens saluda l'entrenador del Barça i van baixant d'aquest autocar.
0: O sigui, has dit que Rafinha sempre a la Champions estrena pentinat?
3: Sí, i el tapa. Una cinta amb una mena de turbant per tapar el pentinat, perquè no
0: se sàpiga. No?
3: Sí, mira Rodri, que passa per aquí, al costat de Pedri.
0: Per cert, de Rodri, L'estem veient al live del Que t'hi jugues. Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio, a part d'escoltar-la, veient-la. El més important és escoltar-la, almenys fins que l'EGM no digui el contrari. És molt important, que encara que ens vegueu per YouTube, si us truquen de l'EGM, digueu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computa.
5: Correcte.
0: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena SER, SER Catalunya, Que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor. Santi, de Rodri, vam veure unes imatges el dia després on, en una conversa amb Cubarsia a la banqueta del Barça, deia que els jugadors del València eren molt dolents. És una conversa, segurament Rodri la propera es taparà la boca, és una conversa privada perquè és a la banqueta, no és una declaració pública, però les càmeres del Plus, com fan sempre, capten moltes vegades les converses, i deia moltes vegades que els jugadors del València eren molt dolents. El Frank White al local de València va dir que el que circulava per xarxes i el que percebia del que deia l'afició és que Rodri tenia raó. I que, segons li havien dit des del club, des del València, aquestes imatges s'havien retirat de xarxes perquè el Barça ho havia demanat. Això és així?
3: Sí, sí, sí. El Barça considera que aquesta conversa entre Cubarsí i Rodri, per molt que es produeixi davant de càmeres, es produeix a la banqueta. I això considera el Barça que és àmbit privat, absolutament privat, i que no hauria d'haver aparegut mai a l'esfera pública. Home, jo crec que fa 30 anys que Movistar fa el dia després, per tant, podien saber que hi havia càmeres gravant les banquetes, perquè fa 30 anys que Movistar ho fa sempre. Però Rodri, que ve de la Premier, que això no s'estira tant, que ha passat molts anys allà, doncs a la primera va caure i li va passar. I és possible que avui parli i doni explicacions i demani perdó.
0: O sigui, és possible que Rodri parli avui per demanar perdó?
3: Sí, per explicar-se. No sé si demanarà perdó com a tal, sinó per explicar-se, suposo que per excusar-se davant del València, també. Diferents mitjans a València ja deien que Rodri havia trucat a membres de la plantilla del València per explicar la seva versió i disculpar-se, i segurament avui, després del partit, si l'escenari acompanya, passa la min per aquí, després de la roda de premsa d'avui, tranquil, el veig amb bona cara, somrient. Doncs com dic, Rodri, si va bé el partit i si l'escenari acompanya, doncs segurament el que farà és dir-li, o sigui, sortir a parlar i dir públicament que es va equivocar i que no volia faltar el respecte al València.
0: Nil, és així, Rodri ha trucat a qui ha trucat del València?
2: A Gaià.
0: Al capità.
2: Sí, ha trucat al capità del València, Gaià, com han explicat diversos companys allà a València, per disculpar-se, per dir que era una conversa que s'havia donat en un context d'aquell estava parlant amb Cubarsí, que fins i tot es veu la situació que pregunta, però i què van quedar l'any passat, no? I que Cubarsí li diu que van estar a punt d'entrar a Europa i Rodri li surt això, bueno, que és el que ha dit Bruno al bar, que és el que estàvem dient a les ràdios tots, que el partit del València era molt i molt dolent i és probable, doncs, que avui...
0: Rodri ha tocat al capità del València, José Luis Gallà, per dir-li el context d'aquella conversa
2: i demanar disculpes.
0: I la resposta de Gallà? Bueno, t'imagines que li diu, no, si tenia raó.
2: No, però això no, de cara al públic segur que no. A l'estiu de València no ha agradat, evidentment, aquesta imatge de Rodri.
4: Però el tema també és que hem rebut missatges al 66-32-72-11, per exemple, em fa gràcia la de la Sier, diu, tot plegat pinta campanya per aquestes imatges, diu, jo soc valencià i aquí ningú està ofès. És més,
0: és el que estem d'acord amb el que deia Frank White.
4: Diu, és més, que estem d'acord.
0: Sí, sí, és que el Frank White al local de València va dir això, tal qual, que la gent del València, l'afició, deia que Rodri tenia raó, que estaven d'acord.
4: Clar, evidentment, jo entenc que et pugui saber greu, però d'aquí a ofendre't...
0: Santi, qualsevol cosa ens demanes pas al Que t'hi jugues.
3: Abans ja hem vist arribar els futbolistes, hi ha convocatòria, lògicament oficial. L'únic canvi respecte a l'última convocatòria és que Eric surt, perquè està sancionat, i entra Brian Fariñas, que de fora Bisibu, que va entrenar ja amb l'equip.
0: Gràcies, Santi. Abans d'anar amb l'última hora del Feyenoord, el Nil Solà va anar a seguir les rodes de premsa amb Gio Van Bronckhorst, amb Mica Mármol, que és qui va parlar abans del partit, exjugador del Barça. Com us deia, avui estem molt pendents de la meteorologia, del temps, del que passaran les properes hores a Catalunya. Jordi Carbó, meteoròleg de la cadena SER, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bona tarda, un plaer.
0: El plaer és nostre. Sempre que entres és per explicar coses importants.
6: O xungues, no? Depèn també de com es miriu.
0: En quina situació estem ara mateix i què és el que creus que pot passar en base als mapes i a la teva interpretació en les properes hores?
6: situació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen després fan curt, ja saps, no? Com van aquestes coses. La idea és que...
0: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol, sempre esteu per insultar-vos.
6: I darrerament més, eh? Hòstia. Però bé, ho anem assumint. Per sort, als camps de futbol hi ha una rèplica ara contra l'antisemitisme. No hi va haver l'altre dia un jugador que se li cridava que es posés crema?
0: Sí, a Marcos Llorente.
6: Això va ser una
0: Ponte crema, tàfana. Marcos Llorente, ponte crema. Em sembla un càntic genial.
6: Em va semblar genial a mi.
0: Sí.
6: Va, anem al gra. Per cert, a quina hora és el partit?
0: A les 6:45.
6: Val. La idea és que la situació que teníem per avui s'ha manifestat a alguns llocs, deixant molta aigua en poca estona, no a una àmplia extensió del territori, però de cara al partit és bo destacar que no s'ha acabat, si bé podríem dir que el gruix, la situació que podia ser més perillosa, la que ha generat aquests avisos vermells, sí que ha passat. Però, per exemple, durant el partit... pot caure algun xàfec en algun moment al mateix camp, però seria poca cosa en el sentit que duraria poc. Una altra cosa és els que vindran de fora de Barcelona o després marxaran, perquè sí que al llarg de la tarda i fins al vespre hi haurà tempestes que descarregaran amb força, amb pedregades també, amb fortes ventades. Per exemple, a Osona, se la trobarien tots els que baixin d'Osona, també del nord del Vallès Oriental, del Moianès, o a la tornada ja, la gent que vingui de la ciutat de Tarragona compta, perquè tot l'entorn de Tarragona de nou hi hauria algunes tempestes ben entrada la pròxima nit. Però insisteixo, durant el partit no s'espera que hi hagi tempestes que puguin generar problemes. Si per aquells que veniu de fora, doncs estigueu a l'aguait, perquè algunes tempestes seran de caràcter violent.
0: I demà hi ha normalitat?
6: I sobretot descens de temperatura. Què et diu la teva gent de Lleida? Com ha trobat aquest estiu?
0: Molta calor. Exageradament calorós.
6: Jo crec que hem fet un canvi, ja que quan diem calor a ningú li agrada, abans la gran part de la població es posava contenta, però la bona notícia és que aquesta calor tan dura, aquesta tan extremada que hem tingut durant pràcticament 4 mesos, ja s'ha acabat. La calor del tot no, sí que les pròximes nits refrescarà, fins i tot arribarà a fer una mica de fred a l'interior, però durant les tardes, si bé no serà el que hem tingut durant 4 mesos, encara podrem anar amb màniga curta perquè ens aproparem als 30 graus.
0: Jordi Garbo, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi bé, fins la propera.
0: Abans d'anar amb el Ramon Besa i el Flaqui, amb el Flaqui i el Ramon del Feyenoord, Nil, que destaques?
2: Doncs destaco que torna a casa un dels futbolistes que més anys ha passat a la Masia, Mika Marmol, que va arribar aquest any al conjunt holandès i que avui jugarà de lateral esquerre, és a dir, que haurà de defensar, si no hi ha cap novetat important, a Lamine Yamal. Precisament d'ell va parlar-ne ahir en sala de premsa.
5: Bueno, creo que sería un error centrarse solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línea de arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados. Es evidente que ellos han empezado muy bien, tienen muchos goles a favor durante estas primeras jornadas, tienen mucha capacidad ofensiva, pero bueno, al final lo mismo que siempre que te enfrentas a él, tener muchas, lo que he dicho antes, tener muchas ayudas y estar muy concentrado durante todo el partido creo que es muy importante.
2: Aquest era Mika Marmol, també va parlar Giovanni Van Bronckhorst, exfutbolista del Barça, amb qui va guanyar una Champions, que no va parlar en castellà, tot i que el dominava, sí que l'entenia, va parlar en holandès, va dir que sentia més còmode, va deixar molt clar que seria un equip valent, que intentaria mantenir la personalitat, i amb el dubte no va voler aclarir si jugaria Musa, aquell futbolista que vam estar parlant, que s'havia negat a entrenar per si marxava o no. Finalment s'ha quedat al Feyenoord, veurem si és titular o no, li van preguntar moltes vegades a la roda de premsa i va dir que faria el millor pel partit d'avui.
0: Ahir Bruno va entrevistar Javi López del Feyenoord i ens va dir que ells volen ser protagonistes amb la pilota i que Gio Van Bronckhorst no renunciarà al seu estil. Tu
7: creus? Sí, és el seu plantejament habitual quan juga, per exemple, a Països Baixos contra el PSV Eindhoven, contra l'Ajax, contra els equips més potents, no canvia tampoc la mirada, i és veritat que el partit en molts moments els portarà a defensar la seva àrea, però la intenció serà sortir jugant des del darrere i fer els partits que acostuma a fer el Feyenoord, que és un equip tendre en defensa però amb bons jugadors en atac.
0: Flaqui, tens ganes de Barça avui?
8: Home, clar que tinc ganes de Barça, i més aquest Barça. Jo quan acaba un partit del Barça aquesta temporada ja penso quan torna a jugar.
0: Ets irresponsablement optimista,
8: Sí, això vaig dir l'altre dia, irresponsable i optimista, a la Champions. Perquè, Ramon, la Champions pel Barça que ha de ser una il·lusió, un repte, és una necessitat, una urgència, és ja una obsessió?
9: No ho sé, és una il·lusió, diria, una il·lusió fonamentada. El futbol és il·lusió i és també ambició. I crec que l'equip, la trajectòria que porta, la bala. Perquè de la mateixa manera que que ha guanyat les dues últimes lligues, tres si comptem la del Xavi. A la seva trajectòria a la Champions, jo no crec que hagi estat erràtica, és a dir, són problemes d'immaduresa, potser. L'eliminatòria de semifinals contra l'Inter, aquella jugada desgraciada, aquella última jugada, fa que segurament amb més maduresa no et passi, o sigui, si haguessis canviat el paper de l'equip italià, que és, com diu Mourinho, un equip fet, a tu no t'hi has passat. I continuo pensant que l'eliminatòria contra l'Atleti de Madrid, el Barça va ser superior futbolísticament, però que els detalls que de vegades decideixen aquestes competicions i que tu has de saber-los jugar, és a dir, la Champions té un desafiament que crec que és el Barça ha de fer, que és que sempre tens dies dolents. Recordo que a l'època del Guardiola, el partit d'anada dels quarts de final sempre era un partit molt fotut, perquè era allò que venies després d'una aturada...
8: Els vuitens eren, l'anada dels vuitens, sí senyor. Perdona,
9: era un partit d'aquells... Me recordo un partit al camp de l'Olímpic de Lió amb el Benzema, que amb una mica... Tots aquells partits costen, no? I aleshores tu has de superar el dia que tens dolent, has de fer que no t'eliminin. I aleshores això és el que crec que ara ha de corregir, i crec que el que ha ofert fins ara fa pensar ser optimista. Ara hi ha més candidats i, com dic, els detalls i els moments moltes vegades juguen a favor i de vegades en contra.
8: Tu estàs passant bé per això amb aquest Barça, no?
9: Molt, perquè, és a dir, és per lluitar contra el dèficit d'atenció, no? Com diuen que la gent se'n va i ara no veig ningú que miri el mòbil quan està al Camp Nou, ni veig ningú que es distregui. Els partits duren de l'1 al minut 90 perquè no hi ha treva. Fins i tot el partit contra Mallorca a València vaig tenir la sensació aquella de que quan jugaves al final deies quants hem quedat, perquè tu ja sabies que la diferència entre un i altre havia estat tan gran que no sabies si havia estat per 5, per 6, per 7, per 4, i una mica això, aleshores això fa que tu estiguis molt pendent, doncs per exemple ara aviam quin dia farà el gol Gordon, a veure avui, aleshores ara és el Fermín, ara resulta que l'Olmo, és a dir, tot i que hi ha una idea de joc molt clara, cada jugador s'ofereix per interpretar-la de la millor possible, i aleshores tens que són 16-17 jugadors que poden competir, doncs, per figurar l'alineació, i per tant t'omplen el partit, o són titulars o són suplents, l'altre dia en el cas d'Olmo, però tots tenen una funció que enriqueix el que estàs veient, aleshores tu passes molt bé. Jo tinc problemes per fer la crònica, per apuntar, perquè estàs tota l'estona mirant el canvi a l'ordinador, de la manera que el més sensat potser seria dir espera que s'acabi el partit i en 5 minuts fes-ho.
8: Tu ets de l'escola Flick, eh? Quan van 5-0 dius, va, ara pausa que he d'escriure. Ara ja no cal atacar sempre. Ara necessito que pareu que he d'escriure la crònica ja. Escolta, em va parlar Lamine Yamal, un exemple de jugador que parla la gespa, que parla clar i català també a la sala de premsa, 19 anys, però escolta'm, repartint missatges amb aquella naturalitat i amb aquella, doncs, aquest posat que té Lamine, que no és ni molt menys un posat d'anar de sobrat, sinó que és la seva naturalitat a l'hora de com afronta totes les coses, no?
9: No, mai et fa quedar malament, diguem, no? És a dir, pels culers o la gent que és, a dir, un nano de 19 anys que no és el capità, quan parla i després del que diu, llevat d'aquell moment que va provocar controvèrsia especialment a Madrid, us en recordeu, quan el Barça justament va perdre, em sembla que és l'únic partit que ha perdut amb Flick d'entrenador contra el Madrid, va dir que amb aquell programa
8: robava
9: i tal,
8: sí.
9: Tota la història i que va crear l'incendi que va crear. Jo no li recordo a Lamine cap manifestació extemporània, però té aquell punt d'atreviment i d'ambició d'un nen jove que fa que sigui el Barça, que és un equip jove, i sigui un fidel representant. Que ell digui, per exemple, ahir, que per guanyar s'ha de córrer, clar, també em sembla molt, molt humà, volem dir, ell s'està dient, bueno, és que això de la Champions s'ha de córrer perquè més jo la vull guanyar. Clar, recordem que et porta amb 19 anys 3 lligues, és campió d'Europa, és campió del món, clar, li queda la pilota d'or i li queda la Champions. Clar, encara em sembla que hi ha temps a votar la pilota d'or, aleshores per ell, això de sentir la fanfàrria aquesta de la Champions és posar-lo en alerta i de dir, bé, jo haig d'intentar com a mínim que si hi ha algun vot dubtós caigui de la meva banda, i sense necessitat de fer propaganda, com va dir, que és el que fa l'Mbappé, doncs que me la pugui guanyar. No sé si serà aquest any, no sé quan serà, però sí que tinc la sensació de que ell, per la seva carrera i manera de ser, li agradaria presumir que ha guanyat almenys una pilota d'or.
8: Al fil d'això, jo avui no desconnectaria gaire del partit, perquè em fa l'efecte que la mina estarà en mode entremaliat, per deixar encara més segell del que està deixant aquesta temporada. Escoltàvem ara tot l'afer de Rodri amb aquestes paraules a la banqueta. Entens que hagi de sortir a donar explicacions?
9: Bueno, jo crec que està bé que ho faci. És a dir, entenc la sorpresa de clar, el canvi d'hàbitat, no?, de la Premier a la Lliga, i que després et cassin els de lo que l'ojo no ve, no? I llavors diguis, ostres, clar, és una manifestació d'aquelles en calent que veus al camp i que pots posar-hi moltes... pot ser més dura o menys dura, però és allò de dir, escolta, tu, aquest equip juga sempre així, són sempre els mateixos, i aleshores això pot haver provocat una certa controvèrsia. Per tant, em sembla molt bé que el Rodri digui, escolti, ha anat així, si algú s'ha sentit ofès, li demano disculpes, sobretot els jugadors, perquè crec, és veritat que la plantilla del València cada cop hi ha més estrangers també, i algú li haurà hagut d'explicar amb alguns dels jugadors que eren per allà què significava exactament el que havia passat, i per això el Gaià, que és com capità, serà un bon intèrpret. Ara que l'afició, en el que deien el Nil i el que explicava la gent de València, no s'hagi ofès, explica una mica el que era abans, anar més talla, i el que és ara. És a dir, anar més talla era un camp terriblement difícil, ja no dic quan el València del Cooper i del Piojo López venia aquí al Camp Nou. Aleshores, clar, ells també es donen compte de la devaluació que té i del que està passant amb molta classe mitjana de la Lliga, que la Lliga doncs té Barça i Madrid com a grans transatlàntics, però que després, entremig, doncs, hi ha el Sevilla que no acaba d'arrencar, o ara aquest any sembla que li va millor, el València, el Villarreal que ha canviat d'entrenador, hi ha una certa interinitat, però em sembla molt bé i perfecte, conseqüent amb el Rodri, que crec que és un jugador que desperta bastant de bon rotllo, vull dir que no és un jugador que tingui conflictes, doncs que ho digui.
8: Hem parlat de Rodri, hem parlat de Lamine, has esmentat Mbappé, la pilota d'or tens clara, qui li donaries o no?
9: És que no ho sé, ara m'hi hauria de posar. És que jo això de la pilota
8: d'or... Sí, ho sé, sé que no participes però, gaire d'aquests debats individuals.
9: Jo seria com això que estàvem parlant ara, de fins l'últim moment, de dir, bueno, vaig a mirar primer quin és el criteri, si és que finalment s'han canviat, perquè, és clar, quan el Mourinho diu que la Copa del Món no n'hi ha d'haver prou, doncs el Cannavaro la va guanyar en el seu moment, no? Que dius, un jugador com Cannavaro té la pilota d'or, un central, i dius, bueno, va ser perquè va guanyar el Mundial. Però, aleshores, quin és el criteri? Els títols de col·lectius, individuals...
8: És màgia, ens ho ha explicat el Bruno Blar, la màgia individual, el talent, és a dir, la qualitat que tinguis a nivell individual, el que hagis guanyat títols i el comportament, que també influeix.
9: Bueno, els tres, això ho té Lamine. Aleshores, no sé si això sumen pilota d'or. El que sé és que un altre, potser en algun concepte, va més amunt, però amb d'altres penalitza. I aleshores, si amb tots els 10 finalistes ho anem sumant, estic segur que Lamine tindria opcions. Òbviament, des de la meva manera de ser i d'entendre-ho, li donaria el Lamine, no? Això de que l'Mbappé doncs, jugui a part i que ell digui que s'ho mereix i tot així, sense haver guanyat res, perquè bueno, doncs, aleshores, si no guanyar res, simplement ell és una illa dins del Madrid i el fet de ser una illa i fer gols n'hi ha prou, no, que li donin la bota d'or, clar, això sí que s'ocupa un, però no la pilota d'or, o sigui, per això es va posar la bota d'or, no?
8: Els gols, bota d'or. El talent, la qualitat és el millor, pilota d'or. Són dos conceptes diferents. Va, tanquem amb el Madrid que tot i la victòria ahir, sembla que estan engrescats allà, xiulets del Bernabéu, que si Vinícius, que si Mbappé, que si el joc, que si Mourinho intentant defensar-los. No sé, sembla que estigui com latent alguna cosa. El Madrid, al final veus el partit d'ahir, i sí, han fitxat molt, s'han gastat molts milions, però és el mateix de fa dos anys, de cada any.
9: Bueno, és que, com dèiem, el Barça té una idea, i aleshores, com que té una idea de joc, busca els jugadors que la pot interpretar. El Madrid tot és revés, té una colla de jugadors, però no té la idea. Aleshores, com que aquests jugadors has de fer que la Santíssima Trinitat s'entengui, que és Mbappé, Vinícius i Bellingham, si aquests tres futbolistes que han de jugar sempre i han d'estar situats com vulguin, juguen, ja és un problema. Segon, si en el futbol que es veu avui dia, que és de molt moviment, de molta pressió, tens un centre del camp amb Valverde, Bellingham, Tchouaméni, no pressionen, és a dir, poden fer gols però no pressionen, aleshores tens un dèficit estructural, però això ja fa molt temps que estem, i l'únic que s'ho va plantejar una mica va ser el Xavi Alonso, li van fotre una cosa al cul, aleshores no sé què farà Mourinho, perquè jo estratègicament l'únic que vaig veure del Mourinho els últims temps va ser com ell, fins i tot ell amb el Benfica era capaç de guanyar el Madrid. No ens ho oblidem, que ell va guanyar el Madrid i va dir, hòstia, aquest equip jo sé com guanyar-lo. El problema és que no sap ara fer-ho perquè guanyi ell, perquè guanyi, vull dir, perquè guanyi
8: sí,
9: tots
8: que
9: els
8: convenci,
9: partits
8: i
9: no
8: sí,
9: descompti pont. Mentrestant, aquest rum-rum de la grada, tot això, doncs, bueno, veurem com va escampant. Crec que Madrid també estan molt ocupats aquest cap de setmana amb la Fórmula 1.
8: Sí, sembla que no s'ha fet mai enlloc.
9: Moltes coses, sí, de cop i volta han descobert que, escolta, això de la Fórmula 1 és... Bueno, tot el que es fa allà és nou i és collonut, i en canvi aquí sembla que anem... Només fem ral·li, saps? Bueno, en fi, vull dir que ja s'ho faran, però no és un equip que em vingui de gust veure, el veus estones, tu poses el resum i en tens prou, però les quatre parades que va fotre el Courtois, les quatre que va fer el porter de l'Inter i ja està, i

0: que va fer el porter de l'Inter i ja està, i passes a un altre partit.
1: Doncs tot el contrari del que farem amb el Barça, que estarem atents del minut 90 per aquesta idea de joc tan, tan bona i aquesta colla de jugadors que també té molt a dir. Ramon, un plaer com sempre que ens acompanyis els dimecres al Que T'hi Jugues.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Doncs res, sí que, no sé si... Crec que me'n vaig a un altre bar abans de tornar.
2: No, si poguessis venir cap a l'estudi i portar-me un cafè amb llet sense lactosa, t'ho agrairia molt.
3: Un amb lactosa doncs, també, sisplau.
2: O sigui, un sense i un amb?
3: Un sin i un
4: normal i un sense lactosa.
1: Plaqui, ja doncs aprofiteu per fer la comanda.
2: Gràcies,
1: una cosa, Bruno?
2: No, gràcies.
1: Tardaré una miqueta més per això, Vinga, fins ara.
2: Una abraçada fins ara, Ramon, que per cert ha estat coherent dient que la pilota d'or la mereix Lamine Yamal, perquè ahir vam entregar el premi, o vam votar, vaja, deliberar el premi Aldo Rovira, el millor futbolista de l'any del Barça, tenint en compte Barça i en aquest cas també Mundial, i el Ramon va defensar que Lamine Yamal el mereixia i va haver bastant debat. Al final va guanyar Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, millor jugador de l'any, sí. El premi Aldo Rovira. Te fa il·lusió, Pau?
3: Home, sí, sempre fa il·lusió, però al final el important és, ja ho sabeu, no? Pues cada setmana guanyar els tres punts i llevar-se els premis.
2: I la millor futbolista, també va haver bastanta deliberació. Al final el guanya Patrick Guijarro. El premi Aldo Rovira, que des de fa 17 anys, si no recordo malament, organitza el Josep Lluís Rovira, que va ser directiu del Barça, en memòria del seu fill, Aldo Rovira, que va morir d'un accident de trànsit. Aquest any el guanyen Pau Cubarsí i Patrick Guijarro. Són les 12:35. Abans d'endreçar l'actualitat, obrim finestra xarxes, perquè teniu porra a l'Instagram del Que T'hi Jugues i veig que hi ha molts comentaris al canal de YouTube.
5: Encara no ets de la família del Que T'hi Jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
5: @ Que T'hi Jugues.
2: Willy, hi ha oients barra espectadors als que els fa gràcia veure el Que T'hi Jugues perquè així perceben els gestos que ens anem fent durant el programa i que, clar, si la ràdio no es vegués, quedarien en la privacitat, però com que ara es veu, em diuen que a vegades faig de Madonna. Mira com riu el Willy.
3: Sí.
2: Núria.
7: Un dia li posarem una càmera al Willy, també, perquè així veuen els senyals que el Willy et fa a tu, saps? Què et sembla?
2: Jo Madonna i Michael Jackson.
7: Exacte. A veure, sí, que la porra, l'Instagram del Que T'hi Jugues, avui sortegem una samarreta de soldats de Hansi Flick. Qui vulgui participar, ja ho sap, ha de seguir a l'Instagram del Que T'hi Jugues, encertar el resultat i el primer golejador i etiquetar a una persona als comentaris. Ara poden veure, crec que he deixat la teva càmera posada, per tant jo crec que poden veure el live del Que T'hi Jugues, aquesta samarreta de soldats de Hansi Flick, que vaig a dir que és molt xula, a mi m'agrada molt.
2: Molt xula.
7: Molt xula, per
3: tant. I una
7: tant...
3: cosa que és un al·licient perquè feu la porra, els diners els ha posat el Sique. O sigui, ha pagat el Sique. L'ha comprat el Sique per vosaltres.
2: Estaria bé que els sortejos de la ràdio els pagui la ràdio.
3: No, però jo crec que avui això dona valor a la... coi, és a dir, el Sique ha posat... ha sigut el soci capitalista de la vostra porra. Soci capitalista, no?
2: A Instagram, eh?
7: A Instagram, @ Que T'hi Jugues, tenen la porra disponible.
2: A YouTube hi ha un munt de comentaris i hi ha qui està preocupat per la defensa del Barça. Diu que això no dona per guanyar la Champions. Ara ho comentarem amb el Tigre perquè obrirem la gàbia del Jaume Creixell d'aquí a un moment.
7: Sí, que avui ha tornat al bar amb un disseny nou. Jo vaig a dir que m'agrada molt amb les estovalles i la paret nova que té al bar. I Gonzalo Álvarez ha explicat si realment Mbappé està o no enfadat.
8: Está molesto porque siempre se le está exigiendo que es él el que no defiende, que es él el que no sé qué, pero la realidad es que él es su trabajo marcar goles y viene y los marca. Puede y su ser, trabajo es ser diferencial y lo es. Y si el Madrid no ha ganado títulos, será porque defensivamente año pasado era un desastre, será porque en el medio del campo su presidente lleva 2 años sin fichar un jugador, será por muchos motivos, pero que a un delantero se le esté criticando cuando está siendo el pichichi en todas las competiciones,
9: pero
8: no le veo sentido.
9: ¿Puede ser que Mbappé lleve alguna cosa en la mochila?
7: Doncs Gonzalo Álvarez explicant la situació de Kylian Mbappé. I per cert, sí que ahir el Santiago Bernabéu va haver-hi un retrobament que tots portàvem temps esperant, perquè clar, Mourinho ja fa unes quantes setmanes que està entrenant al Real Madrid, però ahir va ser el dia que Anton Meana li va fer la primera pregunta de la temporada.
10: Hola, señor Mourinho, aquí en primera fila, ¿qué tal? Buenas noches, soy Anton Meana, en el alguero de la cadena SER. ¿Ha dicho? Sí, bien, ¿y usted? Me alegro. Ha dicho en la tele que Vinicius trabaja mucho y que merece respeto. ¿Cree que los pitos de hoy son una falta de respeto a su futbolista? Que más allá de que a la gente le guste que le salga una acción o no, que a un jugador que entrena, que trabajan, no se
2: ara
10: le puede...
2: Ara escoltarem la resposta de Mourinho, el vídeo el teniu a les xarxes socials del Larguero.

0: També de Carrusel. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buen día, ¿cómo estás? ¿Y qué?
0: En la radio no se ve, pero lo explicamos. En el vídeo sí. Él, cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía ganas de lanzarte un guiño, ¿eh?
1: Sí, hombre, quiere decir, más allá de que esto puede ser un poco incómodo mediáticamente para mí porque me da un poco de pudor, realmente tuvimos una época dura informativamente hablando y nunca nos habíamos reencontrado reportero-entrenador cubriendo el mismo equipo. No es ni la misma época, ni tengo el mismo rol, ni estoy en la misma emisora, pero yo agradezco, ¿no?, que él pues me pregunte cómo estoy y yo le digo que bien y le pregunto cómo está él. No, esto no da para mucho más. Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
2: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
1: Sí, ¿y la suya?
2: Todos bien, todos bien, todos correctos.
1: Me alegro mucho.
2: Okay.
0: Heu de saber que l'Antón Meana tampoc té xarxes. Me acuerdo que una vez me dijiste algo que me va a hacer molta gracia. Digo, no, yo es que a mí, si alguien me quiere insultar, como no venga a la puerta de la radio y me llame gilipollas a la cara,
3: tampoc
0: que
3: idees.
0: Sepa que no lo voy a ver.
3: Tampoc donem idees,
0: que no lo voy a ver.
1: Sí, sí, vivo ajeno al ruido de las redes.
0: Me encantó
1: porque
0: esta reflexión.
1: Así no me afecta a mi trabajo.
0: O sea, o me vienen a insultar a la puerta de la radio o no hace falta que pierdan el tiempo.
1: Que prefiero que no lo hagan, pero que no me entero de los comentarios en redes. Dicho lo cual, yo creo que hay que normalizar que a Mourinho le sienten mal una serie de preguntas, pero que se le hagan. Es que hay un momento en el que yo creo que a veces con las redes se pretende que los periodistas no preguntemos lo que toca por miedo a cómo reacciona el protagonista. Y yo creo que si lo preguntas con respeto, le tienes que preguntar temas que son delicados para él, pero que forman parte del partido en sí.
0: L'Antón Meana va estar al Bernabéu ahir, el Madrid va guanyar 2-1 a l'Inter, es va xiular en diversos moments als jugadors, per exemple, quan van canviar Vinicius, també Mbappé. Sobre Vinicius va dir això a Mourinho.
4: No critico afición, no hablo de afición, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primer que lo sabe, y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos detrás de partidos.
0: Sobre el partido va a ser bastante autocrítico y va a decir que el mejor había estado Courtois.
4: Presume que podía acabar 5-6-1 para nosotros, podía acabar 6-6, partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta mucho más tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble, que en el partido de hoy, quien decide el mejor jugador en campo, pues estaba durmiendo, porque si no dan a Courtois mejor jugador en campo hoy, no va a ser mejor jugador en campo nunca.
0: De fet, el MVP oficial va ser Fede Valverde, que també va reconèixer que al Madrid l'havia salvat Courtois.
5: No me lo creo, la verdad. Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy nos ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él.
0: Antón, tú estuviste en el campo. ¿Qué percibiste de la afición y qué te pareció el Madrid, más allá de la victoria, que al final guanya el primer partido de Champions contra un gran equipo, con l'Inter, que va a regalar dos gols, pero va a demostrar que sabe jugar fútbol?
1: Partiendo de la base de que creo que ya quedó claro el año pasado que con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler en el centro del campo no te da, que por mucho que lo repitas y que te pongas delante del espejo y lo digas, pues esto es lo que tiene el Madrid en el medio, no ha querido reforzarse y con esta gente no te da para jugar mejor al fútbol. Ayer tenía encima bajas, entonces con lo que tenías y menos no te da. Ayer decidió hacer un partido a los golpes y le salió bien. Creo que la estrategia ayer le funcionó, pero que cuando venga un centro del campo más potente y una delantera más eficaz, te puede costar un disgusto, como te lo hizo el Bayern, como te lo hacen equipos de ese nivel. Creo que el Madrid va a competir, pero que sigue teniendo un problema de fútbol. Y luego lo que está claro es que el Bernabéu a Vinicius no le pasa ni media. Le siguen cobrando facturas antiguas de lo que pasó con Xabi Alonso y eso no ha vuelto a cicatrizar. Hay un sector que le va a pitar, yo creo que permanentemente. No es mayoritario, pero sí es muy representativo. De hecho, es difícil que Vinicius en el Madrid de Mbappé vuelva a ser en el Madrid el Vinicius que ganó dos Champions. Porque no va a tener ese rol, porque no tiene el apoyo del Bernabéu y porque, repito, Mbappé es la estrella de este equipo a ojos del club. Por tanto, yo le veo difícil arreglo, salvo que él recupere una versión super top y nos cae en la boca. Y luego lo de Mbappé, que también recibió silbidos en momentos puntuales, es que no ha terminado nunca de ganarse al Bernabéu. Es como un futbolista del Madrid al que le queda pendiente la asignatura de ganarse al Bernabéu. Los madridistas no le consideran todavía suyo al 100% y le ven por momentos un delantero del Kylian Mbappé Fútbol Club. Entonces, pues si el Madrid gana títulos, eso evidentemente cicatriza rápido, no es como lo de Vinicius, pero tiene que ganarlos. Y como no se ganan en septiembre, nos queda un rato para comprobar cómo es la evolución de la tercera temporada de Mbappé en el Madrid.
0: Es que vas a dar una dada, Bruno, al larguero, que también lo hemos comentado al Bar, espectacular, que de tots els equips que van jugar ahir, el Madrid és l'únic que baixa menys d'un 40% la posició sí. de pilota.
3: Això mateix. Van jugar AEK d'Atenes, les Glins, el Bruges contra l'Aston Villa, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis i Real Madrid Inter, 6 partits, 12 equips, i l'únic dels 12 que va tenir menys d'un 40% de possessió, amb dades oficials de la UEFA, va ser el Real Madrid.
0: Que, òbviament, la posició de pilota no diu només com ha jugat, però és un detall bastant important. I, clar, Anton, lo decía Antonio Romero en la retransmissió de Carrusel, ir al Bernabéu i ver com el rival és quien tiene la pelota, pues seguramente no gusta a la gente.
1: No, no gusta. Y es un tema que debe mejorar el Madrid porque se le pueden hacer difícil los partidos en su estadio. Porque la gente exige, es verdad, oye, cada vez es más caro ir al estadio, cada vez el nivel ha subido y la gente quiere ver fútbol. Y es que eso lo preguntaba Herráez en la previa, oye, ¿por qué Dembélé hace esto? ¿Por qué Rafinha hace esto? ¿Y por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Por qué no tenemos la pelota? ¿Por qué no presionan? Creo que es un no sé cómo decirlo, es un completo. Hay que tener la pelota, hay que dominar el juego, hay que ser protagonista, hay que presionar, hay que atacar, hay que defender, hay que marcar, hay que ser un equipo más completo. Y sí, yo creo que el Madrid, que está preocupado por ganar, se encuentra con un sector del estadio, le pide también ganar de una manera más apetecible. Y eso, pues, tiene que ir trabajándose con el paso de las semanas. Lleva poco tiempo Mourinho en esta segunda etapa, pero ayer el aviso que le dan al equipo es importante. Cuando mete el primer gol el Inter, su único gol en el partido, la pitada no es a Vinicius o Mbappé, es al entrenador y al planteamiento que se vio en el campo.
0: Antón Meana, un abrazo, te escuchamos en el larguero.
1: Un abrazo para vosotros, chao.
0: Ya ha arribat el Flaqui, sí, gràcies per complir la paraula i portar els cafès. Has donat una dada al Bar, també molt interessant, i que hi ha oients que la comenten al chat del Que t'hi jugues, sobre les errades dels porters quan juguen contra el Madrid.
6: Sí, la publicava i opta a xarxes i cridava molt l'atenció. Diu que amb la d'ahir de Joan Martínez, porter de l'Inter, aquella errada que provoca el gol de Valverde, el Real Madrid s'ha beneficiat de 30 errades que han 30. Acabat en gol comeses pels porters de l'equip rival a la Champions des de la temporada 2007-2008. 30 errades de porters des de 2007-2008 han acabat en gol a favor del Madrid. És el doble que qualsevol altre equip. El següent és l'Arsenal, que se n'ha beneficiat en 15 ocasions. Però 30 errades de porters rivals l'han suposat pel Madrid, 30 gols a favor des de la temporada 2007-2008 en Champions. És tot un expedient X.
7: Però això és normal, no?
6: Normal.
7: Es decir, al final vosotros os pasáis el día preguntando qué pasa con los porteros de Europa cuando sí. pisan el
6: ¿qué pasa?
7: Muchos decís que es magia negra.
6: Alguna cosa rara.
7: Otros dicen que lo que impone es el estadio. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Renacuajo.
6: Pues ¿qué es? Renacuajo.
7: Venga, hombre. Despierta, chico, despierta. Nosotros cuando jugamos contra un portero en Europa, lo que hacemos es una recalificación. Es decir, ellos llegan al Bernabéu con una sola función, la de portero, y cuando pisan el césped recalificamos esa zona y le damos otras funciones. Y ese portero pasa a valer para todo menos para portero.
6: A mejor a mí.
7: Es decir, ya por el día. Lo que hemos hecho en los terrenos de Valdebebas, pero con personas. Ahora también se puede. Todos los porteros como Karius, Donnarumma, son terrenos edificables ahora. ¿Vale? Su valor como portero baja, pero su valor general aumenta muchísimo, porque ahora encima del José Martínez, este portero, porterucho este de ayer, pobre
0: Josep,
7: chico.
0: Josep.
7: Bueno, Martínez, Valencia. El portero del Inter, se puede construir un chalet de 3 plantas encima suyo, en su cabeza. 3 plantas, ¿qué más quieres? Le hemos cambiado la función, este portero ya no valía. Pasa de valer 4 duros a más de 150 millones de euros como terreno edificable. ¿Qué quieres? ¿Montar un supermercado encima? ¿Un centro comercial encima de este portero, de la frente del portero este? Pues puedes montarlo. Puedes, Quira, con vale. la colaboración inestimable, evidentemente, del Ayuntamiento de Madrid, con quien, de la mano.
0: Aquest gag l'has fet ser, ¿eh?
7: ¿Por qué?
0: perquè el trobo com molt, no?, rebuscat. Es gag de les 6 del matí.
7: Bueno, es muy regalificado el portero. ¿Qué te voy a decir? Regalificar es constante. Es una cosa que a mí me gusta mucho hacer.
8: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
6: Hola, Marcos.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué se dice en el mundo del partido del Madrid?
9: Bueno, no me he ido al mundo hoy. No me he ido al mundo. ¿Ah? Me he quedado en Madrid.
0: Ah, eres morboso, ¿eh?
9: No. Me he quedado en Madrid. La mirada de la prensa de la capital, escuchando a Meana. Escuché ayer en directo ese hermoso reencuentro que tuvo con Mourinho. Y prueba superada, se lee en la portada del Marca. Victoria loca aparece en la primera página de las. El Madrid escapa de sí mismo y aguanta la victoria ante el Inter, precisa el diario El País. Recordando que el equipo de Mourinho se impone en un partido desconcertante, en el que lució poco juego tras ofrecer una función desorientada y desesperante. Un mal Madrid, un gran Courtois y tres puntos entre pitos, escribe Rubén Cañizares en el diario ABC, donde recuerda que Vinicius fue el más señalado por la grada. Y además explica, por si no lo sabíais, que Mourinho no mentía. Ante el Inter no quería jugar y le bastaba con ganar. En el mundo del siglo XXI, el Madrid logra la victoria del descontrol y también se lee que el Bernabéu pasa del apoyo a Ceuta a los pitos a Vinicius y Mbappé. En La Razón se buscan las claves de lo que sucedió en el Estadio Blanco. Courtois, un problema de control y la grada. Y se indica, obviamente, que Vinicius necesita tiempo y el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
0: O sea, mayoritariamente la prensa es crítica, ¿eh?, en el Madrid.
9: Sí. Sí, sí, absolutamente crítica. Yo creo que es también crítica, evidentemente, porque si escuchas a Mourinho, acabamos de escuchar ese sonido también, donde indica que el mejor del Madrid no fue ni Mbappé, ni Vinicius, ni Brahim, ni Konaté, que por cierto jugó, ni... No, es que claro, dices que el Madrid ha fichado defensas para reforzar la defensa y ayer si se encuentra con
0: va
9: un equipo...
0: Va a jugar de Hausen, eso sí.
9: Sí,
0: molt
9: Hausen, partit de Hausen. Sí. Para mí el único que jugó bien. Porque ni
0: Brahim va tenir moments també.
9: Sí, exactamente, pero ni tan siquiera Cucurella, que también sufrió. Por eso se indica que Vinicius necesita tiempo y que el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
7: Es que fiché a muchos porque así me pensaba que podrían jugar más.
6: Claro.
7: Si pones a más gente...
9: Pero se olvidó de fichar al bueno.
0: Gracias, Marcos.
9: Hasta luego.
0: El Betis va guanyar al camp del Lille 2-3 després del partit. Bartra, que va fer dos gols, gran protagonista Marc Bartra, va parlar sobre la jugada del penal que va fallar Mbappé al partit de Lliga on el Betis va guanyar 1-0 al Madrid, i va dir això:
10: que es bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no la había pisado, calculé los tiempos perfecto, puse el pie en el límite y yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando, lo tengo clarísimo, lo tenía en mente, lo tenía trabajado y sabía que por mí no era.
0: El CTA va dir que la jugada estaba ben peritada.
6: Sí, pero vaya.
7: O sea que es un robo, ¿no?
6: Exacte, això no va dir, el relat no canviarà.
7: No, se están robando de nuevo.
6: El relat no canviarà, no, però ja està ben tirat això, si és que al final el CTA t'ha dit que està ben xiulada, però en el relat del Madrid quedarà que va ser un robatori.
0: Tigre, després et pregunto pel Barça, però el Madrid el vas veure o com fa sempre, fins que marca el primer gol i llavors posa el puente viejo?
11: El segon gol vas marcar, quan ells van empatar, el xaval aquell va... Però ho vaig deixar ràpid, o sigui, i ja està.
0: Creixent sempre fa el mateix. Posa el Madrid i quan marca el Madrid, treu el
11: a les
0: Madrid.
11: Dues de la, a les dues de la nit m'han enterat el resultat, a les dues, una i mitja. M'han enterat el resultat quan he sentit el jefe,
6: el Martí.
11: A Madrid.
0: Com?
11: A Madrid. Estava a Madrid, a la serva de Madrid, i estava al CB... Aquesta hora estava allà i he sentit, m'he despertat.
0: Qui és el jefe?
3: Suposo que el Manu Carreño, no?
11: El Martí!
7: Ah, Jordi Martí!
3: Ah, amigo!
0: Claro, no, jo cada vegada me costa més interpretar-te.
6: Quan ha arribat a la redacció ha dit...
11: El Martí, l'he sentit allà.
0: Estava fent el bar, vale. O sigui, és el Martí qui, a través de la ràdio, t'ha informat del resultat del Madrid. Perquè t'havies quedat adormit.
11: El resultat. Sí, perquè dic, me calculo si me'n foten 4, i si foten 4 llavors...
0: El que fa el Creixell ho fa molta gent, eh? Posa el Madrid, quan marca el Madrid, canvia el Madrid.
11: No vegis,
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb el Flaqui repassem l'actualitat. L'Albert Llimós ha baixat a l'estudi, Flaqui, perquè el Ministeri d'Interior ha obert expedient als policies que van pegar un aficionat del Barça a Elx.
12: A un menor, recordem-ho. S'ha obert un expedient per una suposada falta molt greu o greu, ha anunciat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, aquest matí per sorpresa en una sessió de control al govern al Congrés dels Diputats a pregunta de la diputada Junts, Marta Madrenes. A partir d'aquí...
0: O sigui, ha obert expedient per una falta molt greu.
12: Molt greu o greu. I ara el que falta és qualificar si és molt greu o greu. Si és molt greu, podria suposar, segons fons d'Interior, més que parlàvem fa uns minuts, doncs la suspensió de sou i feina per a aquests agents que van colpejar, no un aficionat del Barça, recordem-ho, un menor d'edat, aficionat del Barça, que va lluir una estelada al Camp de l'Elx.
0: Si és molt greu, suspensió de sou i feina.
12: Pot arribar a ser...
0: I si és greu?
12: No sé, no ho sabia, ho he preguntat, eh? No sabia encara el responsable, un dels responsables de l'equip de Grande Marlaska, que els ha agafat per sorpresa, de fet, eh? Aquest anunci que ha fet el ministre a l'equip de Marlaska l'ha agafat per sorpresa, perquè parlàvem amb ells tot just dilluns, em deien dilluns que ve tindrem novetats sobre el cas, truquen dilluns, i s'ha anticipat doncs el ministre anunciant doncs aquestes mesures, de moment aquest canvi en el procediment, perquè s'ha passat d'una informació reservada a l'obertura d'aquest expedient per avaluar doncs si hi ha una falta molt greu o greu en aquest cas, però sí que ha dit Marlaska, repetim al Congrés, és que en cap cas es justifica aquest tipus d'agressió dels policies nacionals a l'aficionat del Barça, i ha recordat que és absolutament legítim, no?, l'ús de la bandera estelada en un camp de futbol.
0: Que és legítim, eh?
12: Sí, sí.
0: Ho ha dit el ministre?
12: Sí, sí.
0: Vull dir, perquè ja quedi aclarit d'una vegada per totes.
13: Això va d'un jutge.
0: Ja, però sembla que hi ha gent que no ho sap.
13: O no ho vol saber.
0: Més enllà d'aquesta notícia d'última hora, avui el Barça s'estrena a la Champions. Ahir, com hem explicat, ho van fer el Betis i també el Villarreal.
6: Sí, el Betis ja ho has dit, va guanyar 3-2 al camp del Lille amb dos gols de Marc Bartra. El Villarreal va caure al camp del Dortmund per 3-2. Avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho fa al camp del Liverpool a Anfield a les 9 de la nit.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha presentat la seva iniciativa sobre la congelació d'òvuls.
6: L'organització ha firmat un acord amb una clínica per facilitar l'opció de ser mare després de la carrera futbolística. En l'acte va parlar Patrick Guijarro, que es va mostrar a favor que les jugadores no hagin d'escollir entre la vida personal y la esportiva.
14: Todos estos años que también hemos dado pasos muy buenos con medidas de conciliación, y este es un paso más, el poder elegir ser madre, el cuándo, pero también en el caso de querer serlo, tener el apoyo durante la carrera es un tema que preocupa a las deportistas, y yo creo que lo más importante que hay que conseguir con esto es que las deportistas sientan que no tengan que elegir entre su vida personal y su carrera deportiva.
0: Leo Messi està a punt de comprar l'Eldenc, de segona divisió.
6: El davanter argentí ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Eldenc. A espera de l'autorització del Consell Superior d'Esports, seria el segon club propietat de Messi després del Cornellà.
15: Sí, perfecto. Estamos bien. Eldense. Este, ¿no?
0: Sí.
15: La idea es comprar todas las divisiones, de primera federación hasta abajo.
3: ¿Sabes dónde está todo. Elda, Leo?
15: Sí, sé dónde está el Dense, ¿no? El Dense.
3: Hemos llegado al Dense, ¿no?
15: El Dense Floor.
0: Potser Messi no, però algú proper a Messi sí que ho sap.
3: I tant.
0: Perfectament.
3: I tant.
15: Dense Floor.
0: En bàsquet avui comença la Lliga Catalana a Tarragona.
6: Sí, el tret de sortida, 6 a Joventut i l'Erna Lleida i 15 a Nas Manresa, Morabanc.
0: En tenis, Alcaraz s'acomiada del US Open.
6: Ha caigut a quarts de final contra l'estadounidenc Ben Shelton per 3-16-2 en un partit que ha durat més de 4 hores i que ha acabat a quarts de 3 de la matinada hora local.
0: A la segona hora del que t'hi jugues obrim la gàbia del Tigre, del Jaume Creixell, per parlar del Barça Feyenoord. Hem d'escoltar aquí s'emporta per de bona avui el tio Faja. I ens espera, Ricky Rubio. Us recordo que teniu la porra per aconseguir una samarreta com la que estic ensenyant al live i us explico a la ràdio, Soldats de Hansi Flick, a l'Instagram del Que t'hi jugues. Resultat i primer golejador, porra del Que t'hi jugues Barça, que podeu escoltar aquesta tarda a partir de les 6. A ser Catalunya. Són les 12:58, fem pausa, endrecem l'actualitat, que va carregada de notícies avui al butlletí de la cadena SER, i segona hora, on per cert, és dimecres, que ja l'estic veient per aquí, hi ha secció de l'Òscar Nin, i ens portarà música de Feyenoord.
16: Què t'hi jugo?
17: Cadena.
18: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions aquí a Punès.
19: Kia. Movement that inspires.
18: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
13: Un dia descobreixes que tens humitats, ensostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
17: Sofàs, sillons, matalassos, canapès, juvenils, salons, matrimoni. A Mobles Hipopòtamo ho tens tot. A més, ara per cada 1.000 euros de compra et regalem 100 euros en xec regal per les teves properes compres. Hipopòtamo Mobles, Alcarràs.
20: A Lleida, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
21: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
20: Resonància, TAC, ràgics i circuit especialitzat per a la dona. Ara també, PET, TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
21: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
22: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Que t'hi jugues.
23: Comença! Comença la Champions.
22: Presenta Sique Rodríguez.
24: Empata el Barça, empata.
22: I narra Albert Bermúdez.
25: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
23: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
22: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
26: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
27: És la una, les 12 en Canàries.
28: Pedro Sánchez abre la puerta a introducir cambios en los servicios de inteligencia. Con el debate sobre si el CNI avisó o no de la entrada masiva en Ceuta, la pregunta ahora es cuándo se van a publicar los documentos desclasificados. Moncloa está marcando los tiempos, los enlaces nos dicen, los tendremos a primera hora de la tarde.
27: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
28: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez, primero en el Congreso y después en una entrevista en Televisión Española, ha defendido su actuación en Ceuta. Admite que ante ataques como este el Estado tiene que prepararse mejor y desliza también la posibilidad de introducir cambios en los servicios de inteligencia para mejorar la anticipación a crisis como la de finales del pasado mes de julio.
29: Es evidente que en el ámbito también, volviendo a la autocrítica, sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
28: De la reunión entre el rey y Margarita Robles, de la que nos enteramos por las redes sociales de Casa Real, Sánchez la ha enmarcado en la misma entrevista en Televisión Española en un encuentro normal. La situación en Ceuta, que ha protagonizado buena parte también de la sesión de control esta mañana en el Congreso, la primera del nuevo curso político, lo ha hecho con críticas del Partido Popular y Vox. Feijóo apelaba a la inseguridad en la ciudad autónoma, volviendo a tirar del, digamos, comodín de los spray pimienta. Abascal iba incluso un poco más allá.
30: En la España en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta.
31: Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
28: Y el tono se ha ido endureciendo aún más con la acusación de Miguel Tellado, del popular Tellado, a Marlaska, atribuyéndole un delito de denegación de auxilio o dejación de funciones. También se ha hablado en el Congreso del futuro de la legislatura. Preguntaba a Rufián a un Sánchez, que se ve ganador de las próximas elecciones, sobre cuáles serán los apoyos parlamentarios a su izquierda.
31: Usted ha dicho que quiere ser presidente en el 27 y más allá. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? A mí los números es que no me salen.
28: El otro nombre propio del día es el de José Luis Trapero. Ha dimitido el director general de los Mossos. Dice la consellera de Interior, Núria Parlom, que le hubiese gustado que continuara.
32: El director general ha decidido no continuar, por lo tanto nosotros lo aceptamos. A mí me hubiese gustado que continuara porque creo que la buena labor que se ha hecho, pues hay que destacarla en ese sentido. Es decir, estamos reduciendo la delincuencia en Cataluña, no las percepciones, pero sí los datos reales. Hemos centrado el foco en lo que es importante: multireincidencia, crimen organizado.
28: Pero lo cierto es que durante los últimos meses ha habido discrepancias entre la consellera y el exdirector general de los Mossos, que va a continuar en el cuerpo, aunque con otras funciones. Pendientes también del temporal en Cataluña. Desde hace dos horas está interrumpida la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Adif ha tenido que cortar la tensión eléctrica en la vía para reparar la catenaria, que se ha visto afectada por la caída de un rayo. El servicio se acaba de reanudar. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, desde hace 10 minutos el gestor de infraestructuras Adif ha confirmado que la catenaria afectada por este temporal ha sido reparada y por lo tanto se puede volver a circular entre Madrid y Barcelona con los servicios de alta velocidad. Hasta las 11, según los últimos datos, había afectados 21 trenes de las tres compañías, casi 7.000 viajeros y retrasos entonces de 35 minutos que ahora ya superan la hora de retraso en algunos trenes. En cualquier caso, se prevé que en las próximas horas los trenes sigan llegando con retraso a sus destinos por el efecto que suele tener un corte de este tipo, que siempre es acumulativo.
28: Hay lluvias intensas en Girona, donde Protección Civil ha activado el aviso rojo.
2: Cadena Ser. Servicios informativos. Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: Volver a Europa.
4: Volver a levantar la copa.
5: Volver a Neptuno.
7: A Cibeles.
8: A Canaletas.
9: A la Plaza Nueva.
10: A la Plaza Mayor.
11: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
12: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
14: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
24: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
33: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
34: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
0: Una i cinc, Flaquer, què t'hi jugues?
6: Ens divertim.
0: Clar que sí.
35: Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme.
0: En un moment, Ricky Rubio, el que t'hi jugues. També obrim la gàbia del Tigre Creixell per parlar del Barça Feyenoord, però abans...
36: Sí que... Aquí... El madridismo está más desubicado que el que lanza un te quiero en una orgía, mientras sus voceros y chirigoteros en Twitter les dicen que su equipo es el quinto Beatle, una alcachofa de un medio de comunicación no prostituido al capo hace una encuesta a pie de campo donde el socio abonado lanza mugre a borbotones. No jugamos a nada. Mourinho, ¿a qué ha venido? Nos están estafando. ¡Que vendan a Vini! ¡Vini está gordo! ¡No puedo seguir! ¡Venga! ¡Besitos! ¡Pago!
37: ¡One shot!
38: ¡Al trabuco!
37: Y tío Faja, gracias.
0: Això de l'Eno fa gratis, no? Ho dic perquè, clar, enviar un comentari només rient...
15: Home, una mica...
39: O gratis o pagant, una de dues.
0: Ahir, sí, és veritat, ens hauria de pagar. No fer-ho gratis, sinó pagar-ne.
39: Una de dues, sí, sí.
0: Ahir a l'11, a Esport 3, amb el Xavi Valls, van emetre una enquesta al final del partit, als voltants del Bernabéu, on la gent es queixava molt del joc del Madrid i era molt pessimista aquesta temporada.
6: Bueno, perquè entenc que veuen més del mateix i que s'han gastat molts calés i han fitxat a molts jugadors, però que el seu equip, és veritat que hi tenia baixes, però que el pla de partit segueix sent el mateix dels darrers temps. I jo crec que també hi ha un efecte col·lateral amb el Barça. Crec que la gent del Madrid veu com juga el Barça i es pregunta per què els seus no poden fer una cosa més o menys similar.
0: Et va sorprendre el partit o no, a tu, Bruno?
39: Una mica. Realment esperava un Madrid que fos una mica més protagonista, que volgués una mica més la pilota, i es va deixar anar al partit des del principi. Va aprofitar un parell d'errades greus de l'Inter i la veritat és que em va sorprendre negativament el partit del Madrid.
0: Ara parlem del Barça-Feyenoord d'aquesta tarda. També algun comentari del Liverpool-Atlético de Madrid, que juga aquesta nit. Abans, com us dèiem...
5: El Madrid... És que els tindria de caure la cara de vergonya.
0: Per què?
5: Estan aplaudint amb un el que juga per la dreta... Com
0: Mbappé.
5: L'Mbappé?
0: Bueno, juga pel mig. Que juga per la dreta és Diomand dels últims 10 minuts.
5: El francès. El francès se'ls ha estat pixant els tobillos durant 2 mesos per poder anar al Mundial, dient que estava lesionat. I anant-se'n amb la Julai por ahí.
0: Què és la Julai?
5: La nòvia.
0: Julai?
5: Sí.
0: Què vol dir Julai?
5: Gitano, això. Gitano calé. Tesos de papers?
0: Això també és gitano calé?
5: Ah, tesos. Vull dir-te que s'està rient d'ells. Perquè
0: però ja el xiulen,
5: un tio que ha estat 2 mesos en rient-se'n de vosaltres, si li tindríeu de tenir el peu al cap, home.
0: El peu al cap, pixar-vos els turmells... Són les expressions del Jaume Creixell. Podríem fer un diccionari.
5: No fotem, però...
0: Creixell, català, Creixell. Podríem anar apuntant, Bermu, expressions del Jaume Creixell?
7: Farem un Word.
0: Però no les típiques de si no tinc raó, me la tallo en faig monja, les que posen al bolígraf que regala a tot el món que es troba pel carrer.
6: Les que necessiten traducció.
0: Exacte, perquè en té moltes, i que no se'ns escapin.
5: Ja no tindràs temps de fer el diccionari, perquè pel mare abans...
0: No. Abans d'anar amb Ricky Rubio, ets animal, tigre. Ens demana pas el Martí Juncà, perquè hi ha roda de premsa de Javi Hernández, jugador de l'Espanyol. Quina meravella de futbolista.
39: Sí, de
0: que ha rebut, fet el premi al millor futbolista jove d'aquest inici de temporada, no? Martí.
8: Y también en pretemporada, ¿no? Se habló mucho de tu compatibilidad con Calatrava, ¿no? Dos jugadores que sois media puntas, podéis jugar a pierna cambiada. ¿Cómo está siendo esta compatibilidad con él? De momento lo estáis jugando todo juntos.
9: Muy buena. La verdad que Cala es un jugadorazo también. Tiene muchísima calidad y la verdad que es muy fácil jugar con él. Bien, muy buena.
13: Xavi. Hola.
6: ¡Epa!
0: Ha sonat el mòbil.
6: Ha sonat el mòbil d'algú a la sala de premsa.
0: Ara, si pregunta el Martí, ens demaneu pas. Mentrestant, qui ho fa és la Sierra Chávez, que està a Badalona, com us dèiem avui, Ricky Rubio, al que t'hi jugues. Asier, què tal, com estàs?
16: Què tal, sí que flaqui. Som aquí al Palau Olímpic de Badalona amb un jugador molt especial, amb un gran jugador, que aquest any ha decidit continuar una temporada més a la penya. Ricky Rubio, què tal?
13: Hola.
16: Sí que ja us escolta, sí que flaqui, el Ricky Rubio, al que t'hi jugues.
0: Ricky Rubio, què tal, bon dia.
13: Hola, què tal, com anem?
0: Doncs bé, i tu, com estàs? Com afrontes aquesta nova temporada en la penya?
13: Bé, amb il·lusió, la veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada, ojalà, tan divertida com l'any passat.
0: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
13: Sí, bueno, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de 2 o 3 setmanes bueno, em van recargar les piles, vam posar tota una balança i va valer la pena, no? Llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
6: Entenc que pesarà tot, però que, a la balança, què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que va ser la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, perquè no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
13: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva, pues, és algo que ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algo que diu que no ho vius mai més. Mm. És algo que davant de, bueno, ja deien de 20.000, no? Aquí pues 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algú com és el bàsquet i fer gaudir també la gent, i és algo a tenir en compte.
16: Quan tu vas tornar a la penya, vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que has passat, què ha canviat més, el bàsquet o la teva forma de viure el bàsquet com a tal?
13: Conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó. Pensava que tots els mecanismes que tenia, que eren, no et diria nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops, l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality, bueno, hi ha coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi ha coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser, però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
6: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental, doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
13: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar, i puc fer, sí, que la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, bueno, moments s'han de parar, per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
0: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
13: Sí, bueno, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè, bueno, econòmicament, pues, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut, com per exemple el Lapro o el Bugui Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i a veure a on arribem.
16: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
13: Sí, podem jugar d'1 i de 2 els dos i ens podem compaginar bastant. És una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo, pues, els primers anys aquí jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallet aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
6: Jo reconec que des de fora em frego les mans, amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Ricky i la Provitola.
13: Sí, disfrutarem. Hem de veure com encaixen totes les peces, no només aquesta, però sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
6: I a la penya aquest any, què l'hem d'exigir? Què hem d'esperar?
13: Primer hem de veure quan estiguem tots, no? Perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algo que crec que és el nostre, la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix a nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupostos molt elevats, que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem. Sempre és una competició que a mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que, bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida. Sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, els quarts de final, per exemple, d'ACB, poder guanyar al Baskonia.
16: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent.
13: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit, o un títol en joc, però sí que és veritat, pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no? Amb les finestres FIBA sobretot, portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, eh? No ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engrassar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem un amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
6: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera, entenc que un cop superis l'etapa de la pista voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí, et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
13: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però, bueno, és algo que ho afronto com si fos l'última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat, quan acabi la temporada valorarem realment si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no?, veia el documental del Pep Guardiola, sí, i deies que l'ambició s'ha acabat, no?, la passió, i és algo que tu sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
0: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
13: Moltes gràcies i espero que vosaltres també la disfruteu.
0: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
34: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
0: És un plaer sempre parlar amb Ricky Rubio.
6: Sí, perquè parla molt bé i per l'experiència de tot el que ha viscut, em sembla que és un referent, el que li dèiem amb ell, no? Un referent tant pel que fa com a jugador a la pista com el que ha estat capaç també fora d'ella, no?
1: Ha sabut construir una gran llegenda.
6: Sí, senyor.
1: I la millor manera de construir...
6: Home!
1: Què m'has de venir a dir, tu?
6: Per favor.
1: MCAT, ja ho sabeu, MCAT Group, que és el... És tot per la construcció, ho és tot per la construcció.
6: MCAT!
1: Fins i tot en aquest cas, amb un nano de la penya, estem a favor. El Riqui també... És que no hem d'acceptar que ha anat a llocs que no tocava, però sí que ha anat a MCAT per construir millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, preus més competitius.
0: President, MCAT. Vols obrir la gàbia del tigre?
1: Obrim la gàbia del tigre!
2: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma,
34: què t'hi jugues amb...
3: Sí que aquí!
5: Karim, Karim, Karim, el egipcio.
0: Perdona?
7: Abdel Karim.
0: Hamza.
7: Abdel Karim.
5: El egipcio.
34: Què t'hi jugues amb el...
3: Sí que aquí!
5: Entesos de papers?
34: La gàbia del tigre, amb Jaume Creixer.
0: Ahir vas veure el Madrid fins que va marcar el primer gol. Avui suposo que el Barça el veurà sencer.
5: Hombre, ara el Barça... El futbol ha evolucionat, però no ha evolucionat tant. Han anat bé coses que han sigut interessants. De quan jo jugava fot 60 anys, quan jo vaig començar a entrenar fa 40, i el que sí està claríssim
0: no és
5: que sempre l'equilibri d'un equip, sempre l'equilibri d'un equip, jo no sé ara parlar-te amb el sentit que jo respecto de lo que parlo de joventut i tot, totes aquestes coses per mi no hi són. Però el que sí tinc clar...
0: Totes aquestes coses...
5: És que per donar equilibri amb un equip hi té que haver una persona que faci de...
0: Equilibrador. Mig centre. No pivot, mig centre.
5: El Carreras.
0: Per cert.
5: Mig centre.
0: Per cert, demà vindrà el Barial que t'hi jugues i se li ha de reconèixer que ell va reivindicar que Lamine Yamal hauria de ser capità del Barça. Perquè, a més, així agafaria més responsabilitat i és tal qual el que ha passat.
6: Dit i fet.
5: Llavors, vull dir-te, en aquest sentit, escolta, si hi ha un doble pivot, no hi ha problema. Un puja i l'altre es queda i dona equilibri.
0: Però digues-ho com a mi m'agrada. Posant així la mà a la boca i dient Rodríguez. No, Rodríguez
6: és ell.
0: Rodríguez
5: pa que te entiendan lo de ahí el centro. Que nosotros hablamos dos idiomas. Nuestro y el vuestro. Entonces, Rodri, dos collons i un pal, entesos de papers. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip, home. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip. I quan no, i quan puja el Rodri, es quedarà... Ei, calla ara, collons! Quan puja el Rodri, es quedarà el Pedri. Entesos?
6: Si poden jugar junts, els dos.
5: Ara no fallo perquè tinc d'ajudar amb
0: el Bruno. Que t'ajuden tot, eh? Aixecar-te, asseure't, anar al cotxe, arribar a casa, que som veïns.
4: Li he baixat el Ferrari.
0: Perquè s'ha espatllat l'ascensor de la ràdio just quan arriba el creixell i no funciona l'ascensor.
5: És que jo parlo sempre en sèrio. Això pues dona equilibri.
6: Parlo sempre en sèrio.
5: El que sí està claríssim que... Escolta'm una cosa. El Barça està en un moment que és el més important de la Lliga.
6: Ara ja?
5: Sí, senyor. Ha guanyat... No, és que... Collons, no m'enteneu.
6: No, però ho explica.
5: Per mi, el Barça actual ha guanyat 4 partits.
6: Sí, senyor.
5: Llavors va primer.
6: Sí, senyor.
5: Però avui comença el que nosaltres tots volem abans. Jo vull, principalment jo, que em vull veure una, almenys. Llavors, té que tenir una mentalitat d'humilitat, treball i sacrifici que no ho poden deixar, perquè aquesta tarda ens costarà molt guanyar.
6: No.
5: Això és el fotut. No.
6: Anem-hi
5: i ens encarden 3. Què passa? Llavors s'ha de tenir humilitat, treball i sacrifici. Tenen que saber que és el partit més important de l'any i que hem de posar els com se diu això?
4: Ciments. Ciments.
5: Els ciments, allà...
0: Carai, funciona molt la parella creixell, Bruno.
5: Sí, sí.
0: I Bruno Levantador és molt bo.
4: Ho estava fent amb ella.
5: Sí,
0: ara has d'anar amb ella tot arreu, Tigre?
5: Claro, com...
0: El dia de partit, el Bruno al costat.
5: No,
6: jo estava pensant en les llepes o així, en els ciments.
5: Per mi és molt important el partit d'avui, per vosaltres no us ho agafeu de conya, però jo vull
6: tindre un lligut molt fort
5: si perdéssim.
6: Home, i tant, el tindríem tots.
5: Llavors, aleshores, anem-hi,
0: I t'agrada l'alineació que ha donat el Ovalle? Amb Koundé a la dreta, perquè Eric està sancionat, amb Cubarsí i Christensen, amb Cancelo a l'esquerra, al mig del camp Pedri Olmo i Rodri, i el dubte aquest de si al final serà Bernal, i a davant Adeyemi, amb Gordon suplent.
6: Lamine Rafinha.
0: Rafinha i Lamine.
5: Pedri Olmo, i qui juga de pie?
0: Rodri. Rodri.
5: I Rodri. Jo crec que és un equip reconeixible. És que nosaltres tenim 16 jugadors o 17 jugadors que poden ser titulars, però amb els ulls tancats. Que si un està constipat, que es voti, prengui una pastilla ja en posaré un altre. Entesos? És així de clar. Ara no tenim excusa de malalt que es pixa al llit i diu que sua. Entesos? No en tenim d'excusa de català. Ara tenim el millor equip del món. I amb aquest equip jo soc segur que guanyarem la Copa i la Champions. I estic segur. Tot. La Champions, la Lliga i la Copa.
6: Tot.
5: Tot ho guanyarem.
4: Triplet,
5: Per què?
0: I la
5: Perquè
0: Supercopa.
5: Estem fent-ho bé. Però cuidado! La mentalitat té que ser la que tenim ara, Que mai a la vida havia vist una sortida al primer partit amb la velocitat que anaven els jugadors.
6: Tota la raó.
5: Ara hem guanyat el camp del València. Però és que el València té tants problemes que els jugadors els va deixar com si estiguessin petrificats. Mai a la vida havíem anat al camp del València i no havíem tret només que una targeta a l'equip local, perquè et fotien hòsties fins en el carnet d'identitat. Entesos? I el que vam veure l'altre dia de partit va ser un partit de que els van sortir al camp a veure què passava, com si es volguessin cargar l'entrenador. Perdó.
0: Al YouTube del Que t'hi jugues, la Núria ha penjat una enquesta. Qui arribarà més lluny a la Champions? El 92% vota Barça, el 8% el Madrid. 92% vota Barça, el 8% el Madrid. Hi ha algun oient, per això, el Romero Autobusero, que està molt preocupat per la defensa. Diu, per exemple, m'extranya que con Cubarsiga, Gerard Martín i Christensen Flick no haya picado la puerta de la porta para pedirle otro central, y más con la salida de Araujo. I va deixant bastants missatges, per cert, ens diu que ens segueix des de la tele de Badalona,
5: a
0: la taverna aquella que feia,
5: i
0: obre debats, i en aquest cas, bueno, te'l trasllado, perquè amb la defensa del Barça es pot competir per guanyar la Champions?
5: Mira, yo creo que en este equipo ahora hemos de pensar una cosa...
0: Li pots parlar en català, que ho entenc.
5: En català. No. Amb aquest equip, escolta'm una cosa, tenim de pensar una cosa. Amb el juvenil B o C n'hi ha un que està sortint que està molt bo. I llavors aquest, el Flit aquest, es el quedarà allà del mig de central i passarà igual. O sigui que tranquil, que no passa res. Que tenim prou de gent allà. Ara s'ha de tastar tothom esperant per veure quan li toca la flor, i quan li toca la flor, quan li toqui el gelat, que se'l foti ràpid, perquè n'hi haurà un altre que vol entrar.
0: Per cert, això, gràcies al Marcos Lasagre pel missatge que ens ha deixat al YouTube del Que t'hi jugues. Li agraeixo de tot cor. El Feyenoord avui juga amb un defensa que es va formar a la Masia, i això t'ha emprenyat.
10: Em sap molt de greu, home, perquè és que hem perdut tot un tros de jugador. Tot un tros de jugador, com és el Mica Mármol. Però és que, a més, un altre defensa per l'esquerra, diguéssim, lateral esquerra, el Cucurella al Madrid, el Grimaldo a l'Atlètic. Què està passant?
0: Home, però no poden jugar tots al Barça.
10: Home, no, clar, però és que estem fitxant el Cancelo.
0: Però jugues part.
10: Home, ja, no, sí, clar, ara sí, però ja sabem què és el que vol aquest senyor. En fi, carta pel Mica Mármol.
0: Ah, li fas una carta?
10: Li faig una carta perquè... Ben tornat, nano, ben tornat. Anem-hi. Ben tornat, Mica Mármol. Jo sempre havia dit que tu arribaries al primer equip i series un jugador important al Barça, perquè tu ets un picapedrer del futbol. Et dius Mármol de cognom, com no t'has de ser un picapiedra, no? Tu, com tants altres, ets un dels grans talers de la Masia, i ara el Barça s'ha emparrat en fitxar jugadors quan la Masia sempre era la que havia sortit al pas a solucionar i a treure les castanyes del foc. Avui et toca defensar contra la Minya Mal, i això, per mi... és com triar entre el pare o la mare. A cada duel el cor m'anirà a mil. Evidentment voldré que guanyi el Barça, però jo sé que tu hauries de ser el nostre lateral esquerre de per vida, i no aquest el Joao Cancelo, que és un avi portuguès que ha vingut per fotre el lloc a Xavi Espart. Lo del Barça i les laterals em sap molt de greu. Mira, el Grimaldo joguina trencada a l'Atlètic de Madrid. El Cucurella joguina trencada ha hagut d'anar a l'infern per poder sortir endavant. Som una màquina de carregar-nos gent. Mira't a tu jugant al Feyenoord, perquè el Barça treu tants laterals i tants centrals de nivell que has hagut d'anar a Holanda i acabar perdut a una terra de tulipans i coffee shops. T'enyoro, Mica. I segur que triomfaràs al Feyenoord on vagis. I perdona els dirigents del Barça, que no saben el que es fan, que prefereixen jugar amb només 7 titulars de la Masia i no 11 com hauria de ser. És devastador, de fora vingueren i de casa ens tragueren. Rep una forta abraçada i fes una altra al Van Bronckhorst, digue-li que ja l'he perdonat per robar-li el lloc de feina al Fernando Navarro. Veus? Un altre cas. És que és devastador.
0: Ai, Bruno, avui, a part del Barça-Feyenoord, pendents del Liverpool-Atlético de Madrid.
39: Sí, gran partit. L'Atlético que va ser capaç de guanyar Anfield fa moltes temporades, el 2020, just abans de la pandèmia, però l'any passat li va donar un repàs el Liverpool. És un bon partit el dia d'avui amb Iraola ja a la banqueta del Liverpool, l'actual campió, el PSG, que jugarà a casa davant l'Slovan de Bratislava, i hi ha un Nàpols Arsenal també a les 9 de la nit.
0: Nàpols Arsenal,
39: sí, 9 de la nit, que no està malament.
0: Sí, sí, sí, molt bon. Liverpool Atlético, Nàpols Arsenal, els dos a les 9.
39: Sí, també juga un Sporting Club de Portugal Galatasaray, rivals vale. del Barça.
0: El Barça és l'únic que juga a les 6:45?
39: No, juga no. un Stuttgart Viking. Ah, sí, vale. Si vols.
0: Stuttgart Viking.
39: Sí, jo aniré
0: mirant. Aquest segur que és el que anirà veient el Fermín mentre està a la retransmissió.
39: Sí, tindrà ulls per tot el Fermín, com sempre, però... bon partit. Hi ha dos equips noruecs aquest any a la Champions i això és molt...
0: Això t'agrada, eh?
39: Sí, el Viking i el Bodo. Sí, sí.
0: És un tarat, però amb mayúscules.
6: No, tarat,
0: eh?
6: No. És amant...
39: T'ho faig per escrit, sí.
0: Per escrit, diu que així té la xuleta. Va, una 32, pausa i recta final del que t'hi jugues.
11: Què t'hi jugues? Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és... Ton! Fàcil. I... Ton! Còmode. Que hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui. Reserva des de l'aplicació o a naparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
12: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
14: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
17: Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Ús Berna.
18: Motosserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
17: I si vols el mateix model de motosserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
18: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Ús Berna a Lleida i albertsoler.com.
19: Aquesta temporada et mereixes estrenar mirada. Vine a Federòptics 1986 i troba les teves noves ulleres a les nostres col·leccions de marques exclusives. Ara les teves ulleres graduades Lloyds, Roberto Torreta, Lodi, Lester o Jorge Vázquez des de 79 euros amb antireflectant. Viu la moda en Federòptics 1986, a l'avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10, Lleida.
20: Catalunya, referents amb tu.

0: referents amb tu també en l'àmbit digital. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues amb el...
2: Sí que... Maki!
3: És bo, el Feyenoord o no?
4: És un bon equip, té bons jugadors, a mi m'agrada molt Jibairo Red, crec que és un lateral amb potencial per ser top.
3: Jibairo Red.
5: No tot medicament, eh? Un Jibairo Red.
1: Què t'hi jugues amb el...
2: Sí que... Maki!
6: Entesos de papers...
3: Una 35, que t'hi jugues a Catalunya, Frenki, ara t'hauràs de protegir. Ho he dit bé, perquè no em miris així. Ara t'hauràs de protegir perquè ja està per aquí l'Òscar Nin, ja està per aquí l'Òscar Nin i ens porta mandanga de la bona, música del Feyenoord i de Rotterdam.
5: De la premsa tengo que protegir yo siempre, porque siempre estamos igual, ya sé de qué va, ya sé de qué va. Pero hay que proteger también de la humedad, porque claro, es que la prensa vais diciendo proteger, proteger... Pero es que no contáis con el número uno en temas de humedad. Y esto es muy de enfadar, porque yo me enfado porque...
7: Pero te enfadas siempre, estás hablando de una cosa...
5: Porque la prensa no habláis de lo que tenéis que hablar. Murprotec, número uno en antihumedad.
3: Murprotec.
5: Claro, en diagnóstic, te hacen el mejor diagnóstico posible, son los mejores expertos. Es que no entiendo por qué no hablas más de esto.
3: Un problema grosso, ¿no?
5: Tienes que hablar mucho más de esto.
3: Oscar Nin, ¿cómo estás?
8: Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí.
3: Avui, a veure, música tecno de Rotterdam?
8: Avui no podem pujar del carrer Caspa a Rotterdam, però avui portem una mica d'aquesta electrònica de ball que els Països Baixos, i concretament Rotterdam, és un conclave de la música electrònica de ball.
3: Molt interessant. Sí. Albert Llimós, abans hem explicat que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha anunciat que obre expedient per falta molt greu o greu als policies que van pegar a un menor d'edat aficionat del Barça. Tenim el moment en què ho ha explicat, no?
9: Sí, en un intercanvi amb la diputada de Junts, Marta Madrenas, un triple intercanvi, explica a Grande Marlaska el que ha passat, o el que consideren que ha passat en aquesta agressió a aquest jove, a aquest menor aficionat del Barça, les declaracions del ministre al Congrés aquest matí.
10: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un Estado de Derecho.
9: Diu senyera, sí, noi. El noi portava una estelada. He preguntat ràpidament a l'equip de Marlaska de dir, és un lapsus? Ha dit senyera voluntàriament per intentar... No, volia referir-se a estelada. Per tant, la que és legítima és l'estelada.
3: Val.
9: És un lapsus del ministre.
3: I ell ja explica clarament que l'actuació policial és reprovable.
9: Sí, sí.
3: I ara falta determinar... Si és falta greu o molt greu.
9: I quin tipus de conseqüències hi ha per a aquests agents que van agredir aquest menor aficionat del Barça. En canvi, el que sí que s'ha referit en diferents termes, Grande Marlaska, és sobre la suposada agressió, en aquest cas, a un aficionat escapulat de l'Europa aquest passat cap de setmana, aquest diumenge, al Corcón, també per part de membres de la Policia Nacional. En la mateixa línia, Marlaska, del que deia el delegat del govern aquí a Catalunya, Carlos Prieto, que deia que tenia informació diferent al comunicat de l'Europa, que denunciava unes agressions tant físiques com també verbals contra aquest aficionat de l'Europa, doncs Marlaska, en la mateixa línia, no té la mateixa informació del cas d'ells respecte, per exemple, el que va passar al Corcón.
10: En Alcorcón habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
9: La gran diferència, recordem-ho, els vídeos, la part gràfica, en el cas del Barça i d'ells hi havia desenes de vídeos que il·lustraven bé el que havia passat, en el cas de l'Alcorcón Europa i aquesta agressió, o suposada agressió a l'escapulat, a l'aficionat de l'Europa, no hi ha cap vídeo perquè, diuen els testimonis, que n'hi havia uns quants que havia recollit l'Europa, doncs es van endur aquest noi i les agressions haurien estat fora de la graderia i ningú les podria haver ni vist ni gravat.
3: Gràcies, Albert Llimós. Estem pendents d'acabar la roda de premsa de Javi Hernández. Hem escoltat la primera pregunta. Martí Junca, ha dit alguna cosa més, el jugador de l'Espanyol, millor futbolista jove d'aquest inici de temporada?
11: Bon dia, sí que doncs sí, perquè l'Espanyol...

0: d'aquest cap de setmana s'enfronta a l'Osasuna a Pamplona. Recordem, ho fa en un context potser una mica similar al de l'any passat. L'Espanyol l'any passat arribava havent de certificar la permanència al Sadar. Aquest cop ho fa havent perdut 3 partits consecutius. Però Javi Hernández diu que el d'aquest any és un context diferent, que no cal tenir por de tornar a encadenar una ratxa negativa.
1: Bueno, no, nosotros nos enfocamos en cada partido, en ganar cada partido y eso, yo creo que es muy pronto para calificarlo así, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo con las cosas claras y ir a ganar cada partido. El vestuario está bien, está muy unido, vamos partido a partido y ya te digo, no sentimos presión.
0: L'Espanyol, que ara mateix és 12, l'Osasuna és 8è i, com he dit, s'enfronten dissabte a 4:15 al Sadar a Pamplona.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba que t'hi jugues.
4: Us recordo que teniu la porra del partit a Instagram. Resultat i primer golejador podeu aconseguir... una samarreta, soldats de Hansi Flick, com la que estic ensenyant al live del Que t'hi jugues.
5: Molt xula.
4: Si no la podeu veure, és de color blau, les lletres són vermelles, soldats de Hansi Flick amb l'escut Futbol Club Barcelona. Pot ser vostre si encerteu la porra del partit d'avui amb el primer golejador. A les 6 de la tarda comencem el Que t'hi jugues Barça, a les 6:30 comença el carrusel, el partit Barça-Feyenoord és a les 6:45 i demà obrirem el bar a les 11 del matí, hora catalana. Núria.
6: Sí que recordem que al YouTube del Que t'hi jugues tenim una enquesta, qui arribarà més lluny a la Champions, i la gent ho té claríssim, 91% al Barça i un 9% al Real Madrid. I sí que, Flaqui, sabeu qui s'ha fet ara últimament TikToker?
5: Qui?
6: Gerard Piqué. Està penjant molts vídeos i mira, ahir, justament el dia que van sortir les nominacions a la Pilota d'Or, va penjar un vídeo, des d'aquí li recomanem que els faci més curts, perquè clar, 4 minuts a TikTok la gent no el consumirà, per tant, Gerard Piqué, que ens escoltes, fes-los més curts.
4: Aviam si t'està escoltant i et fitxarà.
6: Bueno.
4: I crearàs un problema a la cadena
6: Ser. No,
5: bueno,
6: ja pateixis.
5: Diu bueno.
6: Bueno, a veure, depèn de les condicions que hi hagi sobre la taula, no? Dit això, sí que, mira, he fet un petit abstracte dels moments més interessants de Gerard Piqué analitzant els nominats a la Pilota d'Or.
7: Lista para el Balón de Oro, Pau Cubarsí. Si no fuera defensa central, uno de los favoritos. El tema es que ya sabemos que sin defensa es mucho más complicado. Top 5. Harry Kane, uno de los favoritos, puede ganarlo. Lamine Yamal, campeón del mundo, uno de los favoritos con Harry Kane. Kylian Mbappé, gran mundial, jugador de mundiales. No creo que esté para ganarlo, pero sí para estar en el top 5. Leo, creo que merece estar entre el top 5. Es un mundial que nadie esperaba. A la edad, tiene que estar ahí arriba. Rodri, otro de los favoritos. Es cierto que, bueno, que
4: ja, durante tots el
7: año ha estado con la lesión.
6: Espera. Se te triat els bons, clar, ell analitza els 30, eh?
7: Estarà con Kane i con Lamine. Vini, para mí, tenemos que diferenciar lo que es la persona con el jugador. Creo que es un grandísimo jugador.
8: Quédate, gilipollas.
7: Con el Brasil, como en Brasil, jugador muy, muy importante.
6: Bàsicament, sí, 10. Que per ells, favorits, Harry Kane i Lamine Yamal. A Gerard Piqué són els que més li agraden per
4: la pilota. A tu, Vini, no t'ha agradat això, eh?
8: No me gusta a mí.
6: Que però diga, si t'ha dicho que eres
8: que
6: bueno.
8: Que separa la artista de la persona es muy buena. Son muy buenos, madre mía.
6: I sí que, ja sabeu que aquesta setmana Mourinho ha tornat a repetir el seu famós porqué.
5: Sí.
6: I un altre exjugador del Barça, en aquest cas Pinto, també va penjar un vídeo a TikTok perquè ell té una cançó relacionada amb el porqué de Mourinho.
9: Esto fue en el 2011.
10: Mi incapacidad para responder por qué. ¿Por qué? No sé si son muy simpáticos. ¿Por qué?
9: Esto fue en el 2026.
10: ¿Por qué motivo? ¿Por qué no ha llamado el árbitro? ¿Por qué? Y me gustaría que me respondieran.
6: Aquesta és la cançó, eh?
4: Quan Pinto parla, és Víctor Pazzi andalús. Però clar, és que és clavat. És Víctor Pazzi andalús. Estàs d'acord, Òscar Nin?
11: Bueno, sí, estic d'acord.
4: I t'agrada la cançó de Pinto com a expert en música?
11: Ah, no. No, home, encara tenim...
8: Criteri.
11: molt poc, molt poquet i molt, molt underground, però encara tenim una miqueta de criteri. Escolta, he vingut amb el Talbot Horizon,
5: sí,
11: i he portat unes cintes avui perquè farem aquesta recorregut sonor. No podem pujar a Rotterdam, que
5: queda
11: és
5: una mica lluny.
11: Sí, la ciutat, sí, de l'equip que ens visita avui, però va, pugem al Talbot Horizon i fotem una d'allò. No sé si sabeu que Rotterdam és una de les ciutats europees i del món...
4: Ho fem bé i tirem la sintonia de la secció.
11: Home, va ser que sí.
2: El futbol sona música amb Òscar Nin.
4: I vigila,
11: sí,
4: per a que no ens enganyis,
11: sí,
4: hem demanat el comodí d'un periodista, diria jo llegenda del periodisme,
11: ojo,
4: que està a Barcelona, sí, però que coneix molt bé, òbviament, el seu país, que sí, són, és Holanda, els Països Baixos,
11: sí,
4: i que a part d'agradar-li el futbol, li agrada la cultura en general. Edwin Winkels, què tal, com estàs?
12: Home, per favor. Gràcies, perdó, gràcies pel piropo, però els llegendes estan morts.
4: No, no, sé, no estic d'acord.
12: Encara,
4: no estic d'acord. Crec que les llegendes s'han de convertir en llegenda quan estan vives, quan no toquen, quan estan
13: mortes. Mira el pobre Gaudí, que va haver de matar-lo.
5: Tramvia.
11: Doncs escolta, Rotterdam, no sé si ho sabeu, és una de les capitals del món, a Europa, que és un conclau de la música electrònica de ball.
4: Espera un moment, Edwin, estàs d'acord? És veritat, l'Oscar Nin no ens enganya.
12: No tinc massa de música, però jo he viscut de música de Rotterdam, he viscut fa 40 anys allà, uns, sí, anys, i sí, ja era un lloc on amb clubs molt en aquella època eren molt alternatius i tot això.
11: Perfecte. Sí, és això. També és molt coneguda a Rotterdam per això, no sé si sabeu el que és una rave. Són aquestes festes de música electrònica que es fan en naus industrials.
4: Una rave, no?
13: Va començar a Rotterdam?
11: Van començar els Països Baixos.
4: Ah, sí?
11: Sí, però ben bé a Rotterdam...
4: Les rades van començar els Països Baixos?
11: A 3 o 4 punts també d'Europa. Berlín va ser una d'aquests puestos.
13: Llinars, però, del Vallès.
11: Llinars del Vallès també, Hospitalet, detrás de Cornellà, etc. I tot això. Però, escolta, allà també hi ha una masia de molts artistes coneguts arreu del món. Si us sembla, comencem amb aquest... començo a posar cintes al Talbot, sí, Horizon. Jo crec que aquest és el grup més conegut internacionalment de lo modern contemporani de Rotterdam, que sonen així i ara els presentarem.

0: Això.
1: Això ve d'allà?
2: Això ve de Rotterdam. De Rotterdam. Això està sonant als Venga Boys.
0: Sí.
2: Aquest mitiquíssima banda matxembrat entre dones, homes, algun poni també per allà hi havia, que són especialistes amb un so que es diu Eurodance. Què és l'Eurodance? És pop electrònic ballable amb una mica de petardeo. Els Venga Boys han venut milions i continuen venent, fent molts clics a Spotify amb aquest tipus de cançons. Està sonant We Like to Party, però ara posarem un altre que és... És que amb això m'agrades... Jo sóc molt especialista en posar-me al Talbot Horizon i m'agrada molt anar a Martorell a tomar-me el primer catxarro
1: sí,
2: i que soni això de fons, el bum, bum, bum.

0: Ahí està, eh?
1: Aquesta també ve de Rotterdam?
0: Aquesta ve de Rotterdam i aquesta, amics, he vist ara el Lluís aquí, que m'està mirant amb ulls de Bacardí, pinya,
2: una miqueta. Com em coneixes, com em coneixes.
0: Amb aquest bum-bum.
1: En sèrio, estic flipant que vinguin aquestes de Rotterdam. Són superconegudes.
0: Són superconegudes. Rematem, i ara flipareu, perquè aquesta també va ser un número 1, amb el Up and Down, també, dels Venga Boys, que sonava així.

0: ja, ja, ja, ja, has fet la banda sonora de la prèvia al que t'hi jugues
1: Barça avui. Sí, absolutament. És que ja, sí. ja estem fent la prèvia. Bueno, és
0: pel qual, mica... Anna Palet, si ens estàs escoltant a la ràdio ara mateix, que segur que si sí, agafa la llista de l'Òscar Nin, que avui sí. sonaran totes a la prèvia del que t'hi jugues Barça.
1: Agafeu tot el que vulgueu. Ja, és que aquesta hora, aquesta música, jo, és, bueno, Bacardí Pinya, Cuatro Pinya...
2: Sí, però a diferència, anem a Rotterdam, primera parada amb Martorell.
1: A Martorell, el primer cacharro, i ja posem tercera, i aquesta no és tan coneguda, però és la meva favorita dels Venga Boys. L'escoltem i ara parlem d'aquesta cançó perquè, amics, ojo amb el tema, perquè es diu Parada de Tetas.

0: d'aire, però aquí l'important
1: és per ballar.
0: Que es mogui la parada de...
1: Aguanta un moment, perquè ara continuarem amb més cançons que venen de Rotterdam. T'ho juro que no sabia que aquestes venien d'allà i que era, diguem-ne, l'origen de la música techno.
0: Correcte.
1: I venia d'allà la festa rave, que s'ha exportat a tota Europa. Però hem trucat a l'Edwin Winkels, òbviament no perquè balli amb nosaltres a la ràdio el que t'hi jugues, sinó perquè ahir vas estar a la roda de premsa, avui estaràs al partit. Viatjaran 3.000 aficionats del Feyenoord, Edwin, i a la reunió de redacció ens preguntàvem com són, perquè n'hi ha 300 radicals i tenen fama de ser una afició complicada. Pues sí. És així?
2: Pues sí, sí, tenen fama. I fama justificada, perquè han, a vegades més, a vegades menys, però han causat problemes, també sortides a l'estranger. El més famós cas del Feyenoord que jo recordo, un partit a Roma, i uns tios van destruir un dels fons monumentals que hi havia a Roma, en no sé quina piazza era, la Piazza Espanya, crec. Hòstia. I han sigut sancionats moltes vegades, jugar sense públic, etc. O sigui que no són els... Tenen fama, sí, no tots, eh? O sigui, és sempre un petit grup, però els hooligans, diguem, són famosos.
1: Perquè el Feyenoord és un històric dels Països Baixos. L'altre dia vam parlar amb un jugador, Javi López, que ens deia que l'objectiu és guanyar la RBC, la Lliga Holandesa, i passar de ronda a la Champions. El veus capaç de competir al Barça o no?
2: Buah, tal com van els dos, a veure, la diferència de qualitat és molt gran. El Barça, a més, com està jugant, i no, 5 gols per partit i tot això, Feyenoord és molt, molt, molt menor. Sempre és futbol, no saps el que pot passar, però en teoria, no tenen cap opció. O sigui, peix, ja ha sigut, han cridat d'alegria quan van conèixer el sorteig, perquè volien jugar contra el Barça, encara que no guanyar, però jugar aquí al Camp Nou i tot, els agrada a tots, i ja pensaran en propers partits per guanyar els punts necessaris per passar ronda.
1: Edwin, una curiositat abans de tancar. Com a holandès, t'agrada que Xavi sigui el seleccionador? Agrada ja que Xavi sigui el nou seleccionador dels Països Baixos?
3: You like?
2: Sí, el primer es va costar, perquè fa tants anys que no havia un estranger que era seleccionador d'Holanda, pensaven, has de conèixer molt bé la cultura holandesa i tot això. Bueno, Xavi coneix a Cruyff i Van Gaal, a Koeman i tots, o sigui, una mica de cultura ho coneix, i jo crec que l'estan acceptant, i a mi em fa molta gràcia que abans els holandesos, una mica prepotents que hem sigut sempre, veníem aquí a ensenyar a jugar a futbol, no? Des de Cruyff a Van Gaal, i ara, com a Holanda, hem perdut el bon gust al futbol ofensiu i tot això, es fitxa Mitchell del Girona per fer-la jugar bé, i Holanda la selecció a Xavi. A mi em sembla perfecte. És és una altra manera d'invadir els Països Baixos que en la guerra de fa 3 segles.
1: Edwin, ens veiem al Camp Nou, gràcies.
3: Danke bell, eh? Danke bell per les paraules. Danke bell.
2: Gràcies, molt gust.
1: T'ha agradat, Xavi?
3: Home, sí,
1: això, Edwin Winkels, eh? És un referent.
3: Güe de Morgan, eh, Edwin? Nada, danke bell.
1: Per cert, ens envia un missatge el Carles Couso, company de Girona, que quan el Feyenoord va jugar a Montilivi, els aficionats la van liar bastant, fins al punt que van llançar gots contra l'afició del Girona. Un dels gots va impactar al cap d'un nen que estava veient el partit, i des de llavors van posar xarxes a la zona de l'afició rival.
3: Pensava que deies a la porteria i pensava, home, sí, ja potser ja les podria haver posat abans.
1: Lo important és que la gent s'ho passi bé, i per això ens poses la música, Òscar.
0: Escolta, anem amb un altre DJ i productor que, atenció, és la mà dreta de David Guetta en tasques de producció, i que, a més, aquest estiu està punxant amb ell a la residència que té David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Els dilluns té una festa a Ushuaia que es diu Fuck Me, I'm Famous. Oliver Heldens, que és de Rotterdam i és un dels DJs.
1: O sigui, la mà dreta de David Guetta és de Rotterdam.
0: És de Rotterdam, i aquest, i el que ve després, jo els he vist amb aquests ullets amb samarretes del Feyenoord. Escoltem aquest tema, que tu, que ets una mica jevirulillo, així, és una mica de ir con camisetas de bus i leño i fer així, segurament et sonarà d'algú. Atenció!

0: Oliver y suelta el bombito.
1: Pero pregunta,
0: ¿sí?
1: ¿La original es Seba?
0: No. Ah, aquí esta es una base.
2: Espera, que puye, que puye.
0: Vámonos. ¿Y qué pasa? ¿Falta algo? ¿Estás sola? No estás sola, estás con Carmen en la cadena Ser, amiga. Atenció, esta es una Oliver Heldens, recordem, a residència d'Eivissa, amb el David Guetta. Mira, aquest que sona ara és un tipus que quan jo treballava al Sonar fa molts anys, vaig treballar...
2: Tu vas treballar al Sonar?
0: Vaig treballar al Sonar durant 12 anys i aquest senyor el vam portar dos cops. És un dels tios que fot un tecno una mica raret dels Països Baixos, fot una cosa que a Madrid diuen zapatilla, que és sona que trona, i és una miqueta, una mica hardcore. Així sona el Speedy G amb aquest tema Pullover des de Rotterdam.

0: aquesta matraca.
1: M'encanta que els oients comentin la teva secció. Sí? Carnin, diu el Marcos, primer catxarro a Martorell és quan anaves a Florida 135 des de Barcelona. Clar, un clàssic.
0: Ara, clar. Primer parada i fonda, el primer catxarro, digues que sí, amic. Escolta, doncs, pues, per què no rematem amb una cosa? No sé si sabeu.
1: Aquest també és Oliver Heldens, eh?
0: Sí, aquest
1: el
0: és...
1: Que
0: no, va... aquest és Speedy G. Ah, aquest és Tecno Underground, que el vam portar al Sonar, tal. És un tio dins
1: aquest,
0: de l'Underground.
1: Speedy G.
0: Speedy G.
1: Aquest també anava amb la samarreta del Feyenoord.
0: Aquest també l'he vist jo al Sonar, amb la samarreta...
1: Al Sonar?
0: Amb la samarreta del Feyenoord, i també el vam tindre que acollir de terra, perquè aquesta gent venen amb molta set, sempre a Catalunya, venen amb molta set i d'allò.
1: O sigui, Speedy G i Oliver Heldens, que és la mà dreta de David Guetta,
0: correcte,
1: són del Feyenoord fins al punt que a vegades punxen amb la samarreta del Feyenoord.
0: Ah, de vegades sí, i ho podeu comprovar a Instagram, que hi ha fotos penjades d'elles. Em deixes rematar amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que és el primer cop que això sona a una ràdio espanyola.
1: És una responsabilitat molt gran, sí, perquè tancarem el Que t'hi jugues amb aquesta cançó.
0: Pensava que anaves a dir, tancarem la ràdio amb aquesta cançó. Bueno,
1: no, no,
0: esperem
1: no,
0: que
1: depèn,
0: no, amics.
1: Depèn, depèn.
0: El Rotterdam Terror Cops són una banda pionera en el hardcore electrònic i Gaber.
2: Ja,
0: atenció,
2: tu.
0: Rotterdam Terror Corps.
2: Ja veuràs tu.
0: Atenció, perquè aquí es barreja.
1: Hem de posar saltar o no?
2: El cadàver del terror de Rotterdam.
1: A veure, espera. Si ens esteu escoltant, sí, i aneu conduint, pareu el cotxe.
0: Pareu el taró, perquè això és una
1: si
0: barreja.
1: Si esteu fent el dinar, pareu.
0: Pareu. Para la cinta. Para la cinta, perquè aquí barregem sorolls de parells de dentista amb bombo maquinero brutal. I això... és, ja, això, amb, jo ara mateix agafaria el Talbot Horizon i el posaria a dos rodes com Benzema sortia de la ciutat esportiva i mentre sona el Rotterdam Terror Cops. Endavant amb la matraca.
2: Són sons d'error de Windows.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, de Rotterdam, eh?
0: A Rotterdam som especialistes en això. Porten des del finals dels 80 fent aquest tipus de música, que és aquella gent que va amb la bomber, con el peinado de cenicero,
1: sí, sí, sí, sí, sí,
0: i porta així, i tenen generalment la barbilla molt cap a dalt quan es dirigeixen a tu. Però bona gent.
1: La cançó com es diu?
0: No me'n recordo, perquè deu ser algo així com Terror en Rotterdam. No sé, és gent una mica particular, aquesta gent, eh? Se'ls ha de donar a dinar a part.
1: Doncs amb aquesta cançó, tanquem el Que t'hi jugues.
2: Saps quan estaves jugant?
1: Això
2: hi ha gent
1: que balla, eh? Això hi ha gent que balla, eh? Sí, sí, puja, puja, puja, puja.
0: Vamos, recordem. Sorolls de dentista i bombo a matraca.
2: Vamos. Quan jugaves al PC futbol i se't penjava l'ordinador?
0: Correcte. Sí. El primer catxarro en Martorell.
1: Ai, ja s'ha calmat. Espera, espera, espera, que ara hi tornarà.
0: Vamos, Lluís, que no fas de dinar ni pa mi ni pa los míos.
1: Vinga, i ara no parleu, que si algú vol ballar, molestem.
0: Puja. Vamos.
3: Què t'hi jugues?
0: Què t'hi jugues? Quina matraqueta, amigues?
1: Hem canviat balena per això.
0: Sí?
2: Bueno, tots són estils.
1: Hardcore de Rotterdam.
2: Tots són estils, eh? És el que porta a Rotterdam, tu.
1: Gràcies per escoltar-nos. Que no ens passi res aquesta tarda. Adeu!

0: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque Pedro Sánchez ha tratado de marcar dentro de la normalidad la presencia de Margarita Robles en la reunión del Rey con la cúpula militar y esa foto del encuentro de ayer para abordar la crisis de Ceuta distribuida por Casa Real.
3: Yo creo que es normalidad. A ver, estas reuniones se hacen recurrentemente. Esto estaba agendado.
4: Pero no se suele filtrar o hacer pública la fotografía, ¿no?
3: Algunas veces sí, otras veces no. Bueno, yo creo que también el jefe del Estado, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas, pues no solamente está en su derecho, sino también
2: aunque
3: su responsabilidad.
2: Aunque en Televisión Española Sánchez ha tratado de quitarle hierro a este gesto, a este encuentro por iniciativa del Rey, a esta foto que esta mañana hemos visto en toda la prensa, lo cierto es que la presencia de Robles y la actuación de Zarzuela en este asunto, pues para fuentes de defensa, desde luego no son nada habituales. Un encuentro que ha elevado un poquito más, si cabe, la tensión entre el Ejecutivo y la Corona y que vuelve a dejar a Robles en una posición muy delicada dentro del Ejecutivo. Ampliamos. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. La reunión celebrada el lunes, pero de la que tuvimos constancia ayer, se produjo a instancias de Casa Real. Moncloa y el propio presidente del Gobierno aseguran que estaban al tanto de que esa cita se iba a producir. El Gobierno trata así de dar normalidad a un encuentro que desde el propio Ministerio de Defensa reconocen como inédito. No se había producido uno igual en ninguna otra ocasión. Hay fuentes del Gobierno que sí que reconocen malestar por la imagen que se traslada con ese encuentro. El Rey, con uniforme, Robles y el resto de mandos del Ejército, no pasa desapercibido tampoco Casal el momento en el que se produce esa cita en pleno cuestionamiento interno de la ministra de Defensa por su posicionamiento sobre la crisis de Ceuta.
2: Luego ahí media ampliamos. Ceuta lo marca todo en este miércoles en el que vamos a conocer también los documentos que el gobierno ha decidido desclasificar para esclarecer esta crisis y apuntalar, se supone, porque los papeles no los vamos a ver hasta primera hora de la tarde, la idea de que no había avisos ni pruebas de lo que iba a pasar, al menos con esa gravedad. En el Congreso de los Diputados esta mañana Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de estar atado a Marruecos. Abascal, desde Vox, ha replicado la misma idea y Sánchez, pues, le ha dicho a la derecha esto.
6: Me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
2: Vox insiste en que el gobierno de España está en Rabat y el Partido Popular dibuja su estrategia siguiendo la estela de Feijóo el pasado jueves en la Cámara Baja cuando dijo que Sánchez lo pagará en las urnas pero también en los tribunales. Hoy el Partido Popular ha señalado al presidente del gobierno, a su gobierno, por las muertes que deja esta crisis de Ceuta. Lo ha hecho primero Tellado en el hemiciclo y ha rematado esta idea la portavoz Esther Muñoz en la Sexta.
7: Y desde luego ya acusar a los que decimos que se podía hacer mucho más, de que lo que pretendemos es disparar a la gente. Por cierto, esas más de 120 personas que han fallecido es por culpa de Pedro Sánchez. Al Partido Popular nunca le fallecieron 140 personas en las costas españolas. Ha sido a su gobierno. Y es él quien tiene que asumir la responsabilidad. Tenemos un presidente que jamás asume ninguna responsabilidad sobre nada. Siempre es culpa de los demás. De Franco, de Aznar, del PP, de los policías, de la Guardia Civil, de una internacional judeomasónica que está controlando el mundo, de las redes sociales, de TikTok, de los oligarcas. Nunca es de él, que lleva 8 años.
2: Luego escucharemos otras reflexiones de Pedro Sánchez durante su entrevista de esta mañana en Televisión Española, en la que, entre otras cosas, ha reivindicado la figura de Rodríguez Zapatero, con el que quiere contar para la próxima campaña electoral. 2:03, una campaña que en cualquier caso va a circular en paralelo con el calendario judicial, con los casos abiertos y no solo el de Zapatero. Sobre el caso Leire Díez, por ejemplo, esta mañana ha declarado en la justicia, en los tribunales, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que ha descargado todas las responsabilidades de los pagos a la fontanera del PSOE en Santos Cerdán, que al final es ya, pues digamos, una figura amortizada en el partido. Ampliamos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, dice Ana María Fuentes, que Santos Cerdán encomendó a 2 despachos de abogados esos servicios que ahora están bajo sospecha de encubrir pagos a Leire Díez y además fue él quien validó que los trabajos se habían realizado para que se liberasen los fondos. Ante el juez ha explicado que ella, como gerente, comprobaba el presupuesto y libraba el pago, nada más, porque las decisiones eran de la Secretaría de Organización. Y uno de esos abogados que recibieron fondos de Ferraz ha declarado a continuación. Dice que cobró de Ferraz por trabajos reales, que fue Leire Díez quien le fichó en nombre de Santos Cerdán y que no le desvió dinero de aquel encargo.
2: A las 2:30, en hora 14, vamos a analizar además un asunto que lo abrocha todo, y cuando digo todo es todo, porque afecta directamente a nuestro futuro. La advertencia seria que ha enviado uno de los ingenieros de Anthropic sobre las consecuencias de la inteligencia artificial y su desarrollo. Este ingeniero lo deja todo, abandona la empresa y avisa: si no se pone freno a la capacidad de los nuevos modelos de IA, la humanidad corre el riesgo de desaparecer en una década.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y a las 2:05, más cosas de las que estamos pendientes ahora mismo. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. El gobierno vasco concede el tercer grado al exdirigente Etarra, Henri Parot, condenado a 40 años y después de 35 en prisión. Ha renegado de la violencia por escrito y ha reconocido ante sus víctimas que ese daño nunca debió producirse. Su historial terrorista deja casi 40 muertos. En Cataluña, Protección Civil acaba de levantar las limitaciones en los desplazamientos por el temporal de lluvias. La recomendación de teletrabajar y la suspensión de actividades se mantiene durante 3 horas más.
2: Pues precisamente muy atentos a eso, a las lluvias y a las tormentas. Jordi Carbó.
10: Mucha atención a las tormentas, que hasta la próxima noche podrán afectar varios puntos del Mediterráneo. Hasta el final de la tarde todavía tormentas que pueden dejar mucha agua en poco tiempo en la mitad este de Cataluña, pero cada vez las tormentas más activas se centrarán más en Baleares. Después también durante la tarde en provincias como Murcia, Alicante y Valencia. En estos sitios se pueden acumular muchos litros en poco tiempo, con rachas muy intensas de viento y granizo. En la mayor parte del país, más sol que nubes y temperaturas claramente más bajas que los últimos días.
2: Pues mucha precaución. Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
11: Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la policia per desavinences amb la consellera Núria Parlon.
12: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina, ni amb la nostra família.
11: El relleu és el mateix del 2017. Ferran López el substituirà com quan va ser cessat pel 155. L'oposició carrega directament contra Salvador Illa perquè va ser el president qui va apostar per Trapero.
13: Aquest govern és un autèntic desgavell. S'acumulen les dimissions i els cessaments dels números 2 i els números 3.
14: És una aposta política del propi president Illa, que es tracta d'un fracàs absolut.
15: Nova setmana, nova crisi.
11: La dimissió ha eclipsat un anunci històric. Per primera vegada una dona serà la màxima responsable d'un cos policial a tot Espanya. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. Reobert a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, tallada durant 2 hores per la caiguda d'un llamp. També s'han cancel·lat 30 vols a l'aeroport del Prat. El temporal no ha afectat del tot a les comarques on el govern havia ordenat tancar escoles i restringir la mobilitat. En canvi, sí que ha plogut molt al nord, al Ripollès i a la Garrotxa. Pedregada i fortes ratxes de vent a Olot. Ha de seguir plovent, ara ens ho explica en Jordi Carbó. Els sindicats de metges convoquen vaga indefinida a tot Espanya a partir de l'octubre en contra de l'Estatut Marc del Ministeri. El sindicat majoritari a Catalunya, Metges de Catalunya, assuma l'aturada, recordant que des que governa el PSC, la Conselleria de Salut no els ha reunit ni una sola vegada. El Ministeri de l'Interior obre un expedient per una falta greu a un dels policies nacionals que van agredir a un menor a Elx que portava una estelada.
16: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
11: Així ho ha confirmat el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats. Tot això en aquest dimecres de Champions. Avui el Barça debuta al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:15 i ja tenim la llista de convocats. Nil Solà.
17: El Barça ja és a l'hotel de concentració des de fa una estona al centre de Barcelona. Ho fa amb la única novetat a la convocatòria de Brian Fariñas, que entra en el lloc d'Eric García, que es perdrà aquest partit per la vermella que va veure el Metropolitano la temporada passada en els quarts de final de la Champions. Està bé de la seva lesió, però avui no hi serà. S'esperen rotacions importants a l'11 de Hansi Flick.
11: Avui que us anunciem que per primera vegada dues emissores en català que són competència faran emissió conjunta d'aquí una setmana, dimecres que ve, per celebrar els 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català. Catalunya Ràdio i aquesta casa, Ser Catalunya, faran un programa conjunt al Camp Nou, abans del Barça Racing. Al final d'aquest informatiu us n'expliquem tots els detalls. A la tècnica, Jordi Orós, a la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Bona tarda. Josep Lluís Trapero plega dels Mossos, dimiteix com a director general de la policia i a ell no l'hem escoltat, però sabem que ho fa per desavinences amb Núria Parlon. La consellera d'Interior és qui ho ha anunciat i ho ha fet així.
12: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
11: Andrea Villoria, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
11: Ha explicat Parlon que li hagués agradat que Trapero acabés el mandat. Se li ha preguntat del dret i del revés què és el que ha passat, per què Trapero no ha esgotat la legislatura.
18: Doncs per discrepàncies podríem dir que per una tensió entre ells dos que ha anat creixent en aquests darrers dos anys de legislatura, per desavinences en algunes decisions, per exemple, recentment per la reacció que s'havia de prendre davant de la polèmica per les infiltracions de Mossos en una assemblea de docents o la tria de la nova cap del cos, però també per un tema de sintonia personal que ha acabat amb Trapero informant-la a finals d'aquest agost, fa dues setmanes, de que volia deixar el càrrec. La consellera no ho ha negat, però tampoc ha volgut aprofundir-hi.
12: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni amb la nostra família. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat.
18: Ara Trapero tornarà al seu antic càrrec a l'ADAS, la Divisió d'Avaluació de Serveis, que és on es revisen els dispositius policials, i la consellera assegura que es mantindrà tot i així les prioritats que tant ell com el cap del cos han marcat aquests dos anys.
12: Que durant aquests dos anys el comissari en cap i el director general de la policia han posat els fonaments per enfocar la feina policial en allò que ens toca i en allò que hem de prioritzar, multireincidència. També treballar amb el crim organitzat, que com bé saben és un dels grans reptes que tenim.
18: La de Trapero Joan és la segona dimissió a la cúpula d'Interior en una setmana després de la sortida també del secretari general.
11: Doncs ara qui ha de substituir Trapero és el comissari Ferran López, la mà dreta del propi Trapero el 2017, la persona que el va substituir quan va ser cessat pel 155, i tot s'ha conegut en un dia en què el que volia Parlon era realment anunciar la nova comissària en cap del cos, que per primera vegada serà una dona. És Sílvia Catà. Andrea, qui és Catà? Ubica'ns en l'organigrama del cos també perquè saber què fa el director general i què fa la comissària en cap.
18: Tots dos són responsables dels Mossos d'alguna manera. El director és un càrrec polític que penja de la conselleria. Seria per entendre'ns qui dibuixa les prioritats polítiques dels Mossos, qui gestiona els fons, els recursos, els diners. I la cap del cos és comissària, és uniformada, és l'últim rangló de la jerarquia policial. Fins ara no hi havia confusió entre aquests dos càrrecs perquè el director sempre era un polític. Una dinàmica que va generar debat quan es va canviar per triar a Trapero, però que s'ha mantingut en escollir a Ferran López. Qui és Ferran López? Doncs, com deies, va ser la mà dreta de Trapero durant el 2017 i va ser qui va haver de remuntar l'època més difícil dels Mossos, la posterior al procés, refent relacions després del 155 amb jutges, fiscals i altres cossos que recelaven d'ells. És un perfil discret, és un comandament, a diferència de Trapero, que té un caràcter marcat i un carisma. Ell és més aviat molt conciliador, molt pacífic, i el seu nomenament i la dimissió de Trapero han eclipsat, però, l'altre gran nom del dia, que era el de la comissària Sílvia Catà, que fins ara era la responsable dels Mossos a Girona.
19: Quan jo vaig arribar a Girona, vaig ser la primera cap de regió dona. Tots els caps de comissaria són homes. Ve la nova i s'han d'acostumar al lideratge de la comissària, que a més és dona. Però no estem aquí i som comissàries perquè som dones. Som comissàries perquè som talentoses. I després ve l'altre.
18: Això ens deia Catà fa aproximadament un any aquí a la SER. Avui s'ha convertit en la primera dona, no només al capdavant dels Mossos, sinó de qualsevol cos policial de tot l'Estat.
11: Hi ha d'haver més canvis a Interior als Mossos, de moment?
18: Sí, necessàriament s'hauran de cobrir els forats que han quedat buits. Per exemple, el del cap de la regió de Girona, que fins ara ostentava la comissària Sílvia Catà. I la nova cap també remodelarà, com es fa sempre, la seva prefectura, però serà de moment més endavant.
11: Ho anirem explicant. Gràcies, Andrea Villoria.
18: A vosaltres.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït en un tuit la feina i la dedicació de Trapero. De fet, va ser el propi Illa qui el va voler recuperar com a líder del cos de Mossos després de ser cessat el 2017. De fet, va ser la gran promesa electoral abans de ser president.
20: Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si sóc president, serà el major Josep Lluís Trapero, que és un exemple de servidor públic.
21: I que realment serà la policia de la Via Laietana.
11: Això era el debat electoral del maig del 2024 a TV3. Anem al Parlament. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
11: Tota l'oposició creu que és un fracàs del govern d'Illa, un nou fracàs.
0: L'oposició li ha retret que dos anys després li hagi plegat el que va ser el seu fitxatge estrella en campanya electoral. Això sí, les formacions esquerres critiquen que sigui una nova crisi del govern, però alhora celebren que Trapero plegui perquè el veuen responsable d'haver vulnerat drets fonamentals en manifestacions o per les infiltracions policials. Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
4: La dimissió és conseqüència d'una situació que, com deia, feia temps que era insostenible. Cal obrir una nova etapa en el Departament d'Interior.
22: És una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació del senyor Trapero.
0: Reclamen la compareixença de Parlon i la CUP va un pas més enllà. Xavier Pellicer.
23: O hi ha un gir immediat, el conseller Parlon ha de dimitir i si no ho vol fer, també treballarem per fer-la caure.
0: També apunta cap a la consellera Junts, que a més creu que hi ha un desgavell interior que afecta la seguretat.
13: Aquest increment de la inseguretat al carrer va absolutament vinculat, malauradament, a un caos al departament.
0: És el portaveu Salvador Vergés.
11: Per cert, el Parlament avui ha aprovat que el president Illa comparegui d'aquí a dues setmanes al ple de manera extraordinària per també abordar el caos de les proves PISA. Ara és un quart de tres.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: La circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ja s'ha restablert des de fa més d'una hora. Ha estat tallada des de les 11 del matí per un llamp que ha caigut a la via, però encara ara hi ha retards. Aquests són alguns dels testimonis a l'estació de Sants.
24: O deberían dar parte del dinero o algo, porque pues yo me he enterado aquí viniendo por gente, he preguntado, digo, ¿dónde está? Hay mucha gente aquí, ¿sabes? Parada. Digo,
25: nada, bueno. Ni por email, ni por WhatsApp, ni por nada.
11: No els han comunicat. A l'aeroport del Prat, a més, avui hi ha hagut 30 vols cancel·lats. Les dues incidències del matí. D'aigua n'ha caigut, però no on ahir s'havia dit que cauria. Això és Olot, rius d'aigua, de pedra, fortes ratxes de vent. A la Garrotxa, el Berguedà i el Ripollès és on ha caigut més aigua avui, això que ahir les alertes eren a l'altra banda del país. El Vallès, el Penedès, el Garraf. Allà el govern ha aixecat fa poca estona les restriccions de mobilitat. Es pot ja fer, per exemple, visites mèdiques, però es manté fins a la tarda la suspensió de classes, les activitats esportives i els centres de dia en aquestes cinc comarques on es va ordenar ahir. Acabem de parlar amb l'alcalde del Vendrell, de la capital del Baix Penedès, sobre el fet de que en aquesta zona ha caigut molt poca aigua.
26: Tots els avisos, totes les alertes sempre són benvingudes. Si no passa res, doncs, escolta, fantàstic, fins a la propera.
11: Això deia l'alcalde, l'Aquí Camp de Tarragona. Però què ha passat? Han fallat les previsions? Se li ha preguntat a Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
27: És difícil perquè tenim una situació que té una certa incertesa. Sabem que treballem amb probabilitats dintre de la meteorologia. Intentem, dintre de la informació que tenim, ser el més proactius de cara a la població perquè tingui coneixement de la situació que hi ha. El que procurem és avisar-lo abans possible perquè la gent es pugui organitzar.
11: Jordi Carbó, què tal? Bona tarda. Hola, Jordi. Ara sí que et sentim.
28: Què
11: Hola.
28: Tal? Bona tarda.
11: Ara sí. Què ha passat al final?
28: Bé, ha plogut on estava previst per començar això, és a dir, comarques de Girona, Barcelona, nord de Tarragona i a l'est de Lleida fins i tot. Ha plogut amb molta intensitat, però si ahir els pronòstics aquí mateix dèiem que hi hauria alguns punts entre el Penedès i el Garraf que podrien superar els 100 litres per metre quadrat, els 100 litres en poca estona, no ha passat això, s'han superat els 50 algunes localitats i a moltes, doncs, poca cosa. Què és el que ha passat? Doncs una mica el que escoltàvem ara, no? Estem davant d'una ciència que el que fa és traçar possibilitats i la seva probabilitat. De manera que no és una ciència exacta i quan els que utilitzem les eines que ens diuen quanta aigua es pot acumular veiem que pot generar problemes, doncs la nostra obligació és evidentment comunicar-ho i després es prenen decisions. Això anirà passant, és a dir, no sempre podrem assegurar el 100%. Sí que és cert que on hi havia els avisos vermells, més o menys a l'hora que estava previst, entre el final de la matinada i primeres hores del matí, és quan s'ha activat la tempesta, és a dir, que tot anava més o menys sobre el previst, però aquesta tempesta al final no ha quedat ancorada com traçava algun escenari, sinó que ha marxat ràpidament i per això en comptes de 100 ha deixat 50 litres, que és molt.
11: Clar, sí, sí, de fet és força també, ja hem vist les imatges d'Olot. Avui s'ha pecat de prudent, que també està bé, però ho deia l'alcalde. Encara queda a les pròximes hores, ràpidament, Jordi, algunes pluges, què ha de passar?
28: Sí, van a la baixa, però ara mateix, per exemple, nova forta tempesta a l'Alt Penedès, a l'entorn de Vilafranca del Penedès, continuen per les comarques de Girona, i al llarg de la tarda n'hi haurà el Prepirineu, encara algunes al prelitoral, que després podrien arribar a la mateixa ciutat de Barcelona, però cada cop menys intenses, i a partir de demà, doncs, ens oblidem de les tempestes, podrem gaudir d'una calor més amable i, sobretot, de moltes hores de sol.
11: Doncs gràcies, Jordi Carbó, com sempre, que vagi bé.
28: Que vagi bé.
11: Aquest matí segur que molts pares s'han preguntat què faig amb els nens si no està plovent, com dic jo, la feina que no vindré. Li ha passat, per exemple, a la Clara, viu a l'Alt Penedès.
29: I vaig haver d'avisar la feina de que no hi podria anar
2: i avui ens hem hagut de quedar a casa, jo intentant treballar, cosa que ha sigut molt difícil, de fet quasi impossible, amb dos nens que et criden l'atenció constantment, i a casa tampoc tinc les condicions que necessito per fer-ho bé, així que molt complicat.
11: El govern recomanava teletreball, però recordem que el 80% de treballadors catalans a dia d'avui no poden teletreballar des de casa. Oriol Soler, els sindicats recomanen enviar un correu, deixar per escrit els motius pels quals no es va treballar, perquè després, si hi ha represàlies, la llei blinda els treballadors en aquestes situacions.
0: UGT ha exigit a les empreses que apliquin l'article de l'Estatut dels Treballadors que reconeix el dret a faltar la feina sense perdre el dia de sou quan hi ha situacions de força major derivades de riscos greus o imminents. Comissions Obreres recorda als treballadors que han de deixar constància per escrit dels motius de la seva absència o retard per impugnar en cas que hi hagi alguna represàlia o fins i tot un acomiadament. També que no és legal que els teus caps t'obliguin a gastar dies de vacances en una situació com la d'avui. Recordem que, malgrat que el govern insta les empreses a fomentar el teletreball quan hi ha episodis meteorològics violents, l'enquesta de l'INE diu que 8 de cada 10 assalariats no pot treballar des de casa, un 66%, perquè la pròpia activitat no ho fa possible, i un 16% perquè l'empresa no ho permet, tot i que sí que seria possible.
11: Dos minuts i saludem en directe el secretari general de Metges de Catalunya, perquè a tot Espanya s'ha convocat vaga indefinida i volem saber com això afectarà aquí. Parlem amb el sindicat majoritari de metges de seguida. Fins ara.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
6: Aquest mes aconsegueix exclusius tàpers de vidre amb les teves compres a Martín Martín. Sí, sí, passa't als tàpers de vidre amb les teves compres a Martín Martín.
7: Ni me viniste a buscar.
8: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hora 14.
11: Són les 2:21. Els sindicats de metges a tot Espanya han anunciat vaga indefinida a partir de l'octubre. Ara han d'aclarir quina data exactament i rebutgen l'Estatut Marc aprovat al Consell de Ministres. Això s'ha anunciat a Madrid i allà, en aquesta trobada entre representants sindicals de tot Espanya, hi era el secretari general del principal sindicat de metges aquí a casa nostra, Metges de Catalunya. Podem saludar a aquesta hora Xavier Lleonart. Hola, bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Vaga indefinida, què vol dir exactament? També es cridarà aquí a Catalunya a no anar a treballar els metges indefinidament?
10: Vaga indefinida vol dir el que s'ha dit tota la vida, vaga indefinida. És dir, comença, se sap quan comença però no se sap quan acaba. I és tots els dies de la setmana, tots els dies del mes, tots els dies de l'any.
11: L'any passat vau fer ja 12 dies i el seguiment o l'efecte als hospitals no és potser massiu. Quin efecte espereu que tingui? I penso també si pels metges és més difícil fer vaga i més vaga sostinguda que altres col·lectius.
10: No està en el nostre ADN ser unes persones que hagin de defensar els seus drets fent vagues. Però en l'actualitat i malauradament el govern, en aquest cas de la Generalitat, no ens dona cap altra opció, bàsicament perquè no s'ha dignat a seure ni tan sols amb nosaltres per poder començar a tractar de la solució al conflicte.
11: En aquest temps, en aquest estiu, i ara parlarem de la campanya ni un minut més, no hi ha hagut cap avenç, no hi ha hagut cap trobada, cap moviment?
10: No, zero. I en això sí que vull que els oients ho puguin distingir. Avui s'ha anunciat per part de la Confederació que aglutina un bon grapat de sindicats mèdics o la convocatòria d'una vaga indefinida a nivell estatal. Però sí que jo puc anunciar que Metges de Catalunya, el seu òrgan de govern, va acordar ahir fer la mateixa convocatòria de vaga indefinida a nivell de Catalunya, a nivell estrictament autonòmic, perquè entenem que tenim les competències sanitàries transferides, la responsabilitat del govern de la Generalitat i de la Conselleria de Salut és màxima.
11: Recordeu que la protesta és les vagues, aquestes vagues que s'han fet, però des del mes de juny també els metges estan fent això que es diu ni un minut més, que és no fer hores extres, simplement les hores que toca, i això està tenint ja impacte en intervencions quirúrgiques, que han caigut un 8%, la llista d'espera per passar per quiròfan ha crescut 10 vegades més que en el mateix període de l'any passat, això són dades de la pròpia Conselleria de Salut que heu extret Metges de Catalunya, i ja ens advertíeu que això seguirà i que a finals d'any, últim trimestre, és quan els centres programen més activitat, per tant, és ara quan això sí que començarà a tenir encara més efectes, no? Heu fet alguna estimació de que això sí realment pot tenir un efecte directe en l'atenció al pacient?
10: Doncs segurament, si aquesta campanya els companys i companyes hi creuen i es manté, doncs tindrà un impacte encara superior, perquè les dades que hem pogut analitzar, el primer tastet, és les dades del mes de juliol, que implica que són les dades d'aquells procediments que es van deixar de fer al juny, clar, que és tot just com vam arrencar la campanya i que la gent es anava incorporant. I vull deixar molt clara una cosa. El ni un minut més no és una vaga. El ni un minut més és l'exemplificació de que el sistema s'aguanta amb pinces basant-se pràcticament de forma exclusiva en el sobreesforç dels seus professionals.
11: Doncs aquesta és la situació. Agraïm molt a Xavier Lleonart, secretari de General de Metges de Catalunya, que ens hagi atès, i segur que seguirem parlant allà dels pròxims dies. Moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Repassem més notícies. El Ministeri d'Interior ha obert expedient per falta greu o molt greu a un dels policies nacionals que van agredir el menor a Elx que portava una estelada. Això ho ha confirmat Fernando Grande Marlaska al Congrés.
12: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
11: Així ho ha assegurat després que la diputada de Junts, Marta Madrenas, li recriminés no haver donat cap instrucció per deixar de requisar estelades als estadis. Ha estat després, també, d'un altre incident denunciat per l'Europa aquest cap de setmana a Alcorcón. Això ha assegurat el ministre, que tots dos casos són molt diferents.
14: Dos casos, dos joves, una mateixa obsessió, l'estelada. I vostè ha estat incapaç de donar una instrucció elemental a la policia. Les estelades no es toquen.
12: En Alcorcón habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
11: I a Sabadell, el partit local Crida per Sabadell denuncia una agressió policial durant l'última nit de festa major i com a prova aquest vídeo.
15: Què fas, tio?
11: Es veu un jove que toca l'esquena a un policia local, aquest li dona un cop de colze a l'estómac i l'immobilitza al genoll, Joan Tejedor.
16: Un grup de joves anava pel carrer la matinada de dilluns quan una patrulla de la policia local els va identificar i registrar. Oriol Rifé, portaveu de Crida per Sabadell, que ha ofert suport legal i emocional al jove, explica el context i demana responsabilitats al regidor de Seguretat i a l'alcaldessa a l'equip Barcelona de Cercadal.
17: El jove el que sí que està fent just en el moment abans és queixar-se de que durant el registre li havien donat dos cops al cap i en neguitós, però en cap cas es veu que el jove tingui una actitud violenta, ni insulta, ni amenaça, ni res d'això. Veiem que hi ha una actuació totalment desproporcionada perquè no hi ha una situació de risc ni pels agents, ni la resta de persones ni per ell mateix, i nosaltres demanem responsabilitat.
16: L'Ajuntament de Sabadell alega que el vídeo és un fragment parcial i descontextualitzat de l'actuació policial i que només la podran valorar després de contrastar informes, testimonis i protocols aplicats.
11: Dos minuts pels esports. I hem d'anar amb l'última hora del debut del Barça a la Champions, a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Nil Solà, explica'ns. Bona tarda.
18: El Barça debutarà a la Champions avui a partir de 6:45, un partit que podreu seguir a partir de les 6 al que t'hi jugues Barça de Ser a Catalunya, i ho farà amb un Hansi Flick que està previst que faci bastantes rotacions. L'11 pel que apostem a Ser Catalunya és el format per Joan García en porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo en defensa, al mig del camp Rodri, Pedri, Dani Olmo, a dalt Lamine, Rafinha i Adeyemi. L'única novetat de la convocatòria és que Eric García s'ha quedat fora d'aquesta llista per la sanció, la vermella que va veure el Metropolitano en el partit de quarts de final de la temporada passada, i al seu lloc entra Brian Fariñas. Comença el camí cap al Barça, cap a la sisena Champions. Aquest és l'objectiu i l'obsessió, la il·lusió que té aquest vestidor. La final es disputarà al Metropolitano el mes de juny. Avui arranca el camí del Barça cap a la sisena i ho fa amb el Barça feient una partida 6:45 al Camp Nou.
11: I avui us expliquem com celebrarem el 50 anys de la primera transmissió del Barça en català.
1: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres
11: oients. A la Ràdio Barcelona, doncs atenció, perquè per primera vegada farem retransmissió conjunta. SER Catalunya i Catalunya Ràdio s'uneixen. Ens ho explica en Jordi Martí.
4: Una fita que va canviar la història de la Ràdio Catalunya i que va suposar un impuls per la normalització de la llengua, aquesta primera transmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura, el 5 de setembre de l'any 76, des de Ràdio Barcelona, a Mempullal. I per això es commemora amb una programació especial, amb un acte central de commemoració que té lloc el proper 16 de setembre, dimecres, coincidint amb la prèvia del partit entre el Barça i el Racing. El Camp Nou serà l'escenari d'una emissió especial conjunta entre els programes que t'hi jugues Barça, de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio. Uns dies abans, ja el dilluns i també el dimarts, el que t'hi jugues de SER Catalunya, els seus presentadors s'incorporen al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio i l'endemà són els presentadors del Tot Costa que visiten Ràdio Barcelona per incorporar-se al que t'hi jugues de SER Catalunya.
11: Doncs tot això la setmana que ve. Ho teniu tot a sercatalunya.cat i ara us quedeu amb Javier Casal.
13: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
15: 2:30, 1:30 en Canarias.
19: Anthropic ha anunciado que Claude tiene emociones funcionales.
20: Aseguró que estas empresas de IA están jugando con nosotros a la ruleta rusa.
21: Worked at OpenAI and Anthropic, developing super
15: intelligence. ¿Es un augurio catastrofista o realmente puede acabar la IA con la humanidad en 10 años? El aviso parte de un ingeniero de Anthropic que nació como un proyecto tecnológico ético y que además conoce lo que pocos conocen y que sabe hasta dónde pueden llegar los nuevos modelos de inteligencia artificial. Una advertencia muy seria ante la que solo queda una salida, echar el freno. Javier Ruiz Martínez.
22: Jacob Coxon es ingeniero informático. Ha trabajado en OpenAI, en Anthropic y sabe lo que se está haciendo dentro. Acaba de dimitir con un vaticinio terrible. La IA podría matarnos a todos a final de esta década. Ninguna de las dos empresas está actuando de forma responsable. Están avanzando a toda velocidad hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma y están jugando con nuestras vidas. Ese concepto de inteligencia que es capaz de automejorarse es la clave.
23: Abre la puerta de la cámara de las cápsulas.
22: Si aprende sola, podría no estar alineada con nuestros valores.
23: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
22: Podríamos darle igual, como a HAL, el ordenador de Odisea 2001.
23: Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en
22: Coxon
23: peligro.
22: Coxon denuncia que se están creando sistemas sobrehumanos capaces de piratear cualquier cosa, hacerse con el poder. Desvela que muchos desarrolladores en la empresa están asustados, aunque no lo dicen en público, y se pregunta, si realmente creen eso, ¿por qué siguen desarrollándola?
23: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
15: Inteligencias artificiales que se enfrentan entre ellas, capaces de superar con creces además la capacidad humana y con habilidad para hackear todo el sistema. Suena a ciencia ficción, suena a peli, pero probablemente es el reto más importante al que se enfrenta ahora mismo la humanidad. Javier del Ser, experto en IA, investigador del Centro Tecnológico Tecnalia y de la Universidad del País Vasco. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
29: Hola, buenas tardes a todos.
15: Javier, la advertencia de Coxon, de este ingeniero, ¿es catastrofista o realmente estamos ante una amenaza que, si no tomamos medidas, puede acabar con la humanidad?
29: Bueno, es difícil decirlo porque la sociedad tenemos una visión muy parcial sobre lo que realmente están ocurriendo dentro de estos centros. Yo creo que debemos analizarlo desde varias perspectivas. Desde la perspectiva técnica, puramente técnica, sin duda esta tecnología está creciendo de manera exponencial en cuanto a capacidades y en cuanto a escalabilidad en los últimos meses. Eso no cabe ninguna duda y lo estamos viendo con avances prácticamente cada día. Lo que sí es cierto es que también esta declaración por parte del ingeniero que ha dejado Anthropic ocurre dentro de un contexto económico, de intereses económicos por parte de inversores bastante fuerte. Recordemos que tanto OpenAI como Anthropic están pujando por salida a bolsa, con lo cual este tipo de noticias, que no hacen más que promover concienciación y preocupación alrededor del desarrollo de una tecnología, pues puede ser la motivación por la cual hayan salido a la palestra estas declaraciones.
15: Entiendo, Javier, que para controlar el uso y el crecimiento de estos modelos de IA, pues se tienen que establecer restricciones legales. Algunas tenemos ya sobre la mesa, pero claro, hasta ahora es evidente, ¿no? Lo estamos viendo que estas restricciones, esta legislación va muy por detrás de los progresos de una tecnología que aprende muy rápido y que además, nos lo decías tú, ¿no? Se fomenta desde iniciativas privadas y no públicas y hay muchos intereses económicos. Y además, son iniciativas de las que sabemos seguro muy poquito, ¿no? Estamos viendo solo los modelos menos avanzados.
29: Exacto. Yo hice hace un tiempo un vaticinio que venía a decir que nosotros, la sociedad, lo que estamos viendo es una foto de hace 6 meses del estado de la tecnología. Uh-huh. Estoy convencido de que esta tecnología, dentro de los laboratorios de los grandes empresas fabricantes de modelos o proveedores de modelos, tienen modelos mucho más impresionantes dentro de sus permisos, dentro de sus instalaciones. Lo que yo creo, de verdad, es que debemos hacer una llamada a un mejor uso de este tipo de modelos, no tanto por imperativo legal, imperativo regulatorio, sino más desde la concienciación de la sociedad respecto al uso de una tecnología que sí, que nos puede transformar, pero que su buen uso también nos puede transformar en el sentido positivo.
15: Hoy hemos escuchado a Coxon, sabemos de las dudas incluso de Elon Musk, hemos visto a la IA pues usarse erróneamente, por ejemplo, en conflictos bélicos. ¿Cómo se logra un consenso mundial para echar ese freno en algo que lo sacude todo, ¿no? El poder, la geopolítica. Esto, desde luego, visto desde fuera, nos parece mucho más complejo que alcanzar aquellos pactos, ¿no?, de no agresión nuclear en la Guerra Fría.
29: Es muy, muy, muy complicado, porque creo que el mayor problema de, bueno,

0: i llapis de memòria de la Soledad Jiménez. També hi hem trobat a Rosalén amb la cançó Comiéndote a besos, que és una cançó preciosa i, a més, que trenca molts estigmes, perquè parla d'una història d'amor en la que un dels membres de la parella, doncs, és portador del VIH. I, Sole, tu quan vas descobrir a la Rosalén? Que bé, per tu ja no és la Rosalén, per tu és la Maria. Perquè, clar,
1: ara... Maria, sí, sí. Maria, que està embarazadica mía.
0: Sí, molt...

0: Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: Et costa mantenir la concentració? Les noves lents ClearMind de Face estan dissenyades per oferir una visió extremadament clara i reduir l'esforç mental. Informa-te'n a Federòptics 1986, els teus teis, Visió Expert a Lleida, a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Visió clara, idees clares amb les lents Face ClearMind. Els beneficis poden variar segons les necessitats visuals individuals.
2: Comercial Pintures, el servei de les indústries amb consum de pintura, maquinària, accessoris i tots els complements que el pintor necessita. Ara, a Comercial Pintures disposes d'un box de recollida 24 hores, un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors, noves pintures anticalòriques i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació, ideal per les vostres instal·lacions. Comercial Pintures, sol·licita atenció personalitzada amb l'equip de més experiència i coneixement en pintura de la província. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Òscar i Monzón, i a la web pintures.com.
3: Necessites implants? Doncs vine a Ilerden.
4: La clínica especialitzada en odontologia avançada amb implants i dents fixes col·locades al mateix dia.
3: I opcions de finançament gratuït?
4: Demana una primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerden.com.
3: T'esperem a Ilerden, al carrer Sant Antoni de Lleida.
5: La força de reconstruir. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grup Assisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Som experts en la reconstrucció de motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules. Oferint als tallers de Lleida i comarques qualitat i servei immediat. Grup Assisum. Aquí, a casa nostra, reconstruïm components i reconstruïm lligams.
6: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
7: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
6: Amb un Barça Les Palmes va començar tot.
8: Amb un Barça Racing la història continua.
6: El Què t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
8: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
9: És a dir, el partit com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
6: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
8: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
6: Què t'hi jugues Barça? A SER Catalunya.
10: 50 anys de futbol en català.
11: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.